0: Era la cantata Io son pur solo d'Alessandro Scarlatti. L'interpretava la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música Poètica.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir la suite per a piano Excursions, opus 20 de Samuel Barber. Ens acompanya el pianista John Browning.

0: Hem sentit el concert per violí número 4, Kehel 218, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per la violinista Anne-Sophie Mutta, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Ens situem ara en ple renaixement italià per sentir música de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Us oferim la missa Tu es Petrus a 6 veus en la versió del cor de la catedral de Westminster sota la direcció de Martin Baker.

La catedral de Westminster acollia el 2 de març de l'any 2009 aquest concert en què el cor de la catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker, interpretava aquesta missa Tu es Petrus a sis veus de Giovanni Pierluigi da Palestrina.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb música de cambra de Johann Nepomuk Hummel. Hem escollit el septet número 1 en re menor, opus 74. Els intèrprets són Yiri Skuhra, flauta, Vladislav Borovka, oboè, Vladimira Klanska, trompa, Vladimir Krupa, viola, Simona Ekova, violoncel, Radovan Ek, contrabaix i el pianista Ivan Klansky.

0: Música de cambra de Johann Nepomuk Hummel era el septet número 1 en re menor, opus 74, i els intèrprets han estat Yiris Kuhra, flauta, Vladislav Borovka, oboè, Vladimira Klanska, trompa, Vladimir Krupa, viola, Simona Ekova, violoncel, Radovan Ek, contrabaix, i el pianista Ivan Klansky.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint la rapsòdia hongaresa per a orquestra número 6 en mi bemoll major de Franz Liszt en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

0: Franz Liszt és l'autor d'aquesta rapsòdia hongaresa número 6 en mi bemoll major que hem sentit en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit us convidem a sentir el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka. Els intèrprets seran el contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio que dirigeix Dominique Kiefer.

El contratenor Alex Potter i l'orquestra barroca Capriccio, dirigida per Dominic Kiefer, han interpretat el motet Solicitus Fossor de Jan Dismas Zelenka.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: De Ludwig van Beethoven podrem sentir a continuació la sonata per a violoncel i piano número 3 en la major, opus 69, en la versió de Daniel Schafer amb violoncel i Anton Ginsburg piano.

0: Fins aquí la sonata per a violoncel i piano número 3 en la major, opus 69 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit aquest enregistrament del 1973 a càrrec de Daniel Schafran, violoncel, i Anton Ginsburg, piano.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el Cant del Destí per cor i orquestra, opus 54 de Johannes Brahms. Els intèrprets són el cor i l'Orquestra Filarmònica de Varsòvia, dirigits per Antoni Witt.

El cor i l'Orquestra Filarmònica de Varsòvia, dirigits per Antoni Witt, han interpretat el Cant del Destí per cor i orquestra, opus 54, de Johannes Brahms.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació ara sentint una obra inspirada en un dels personatges de William Shakespeare, Falstaff, un estudi simfònic en do menor, opus 68, compost per Edward Elgar l'any 1913. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Charles Mackerras.

És l'estudi simfònic en do menor Falstaff, opus 68, que Eduard Elgar va compondre l'any 1913. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Charles Mackerras.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir les impressions íntimes Opus 1 del pianista i compositor català Frederic Mompou. L'intèrpret serà el pianista Mac McClure.

0: El pianista Mac McClure ha interpretat Les impressions íntimes, opus 1, de Frederic Mompou.
1: Catalunya Música.

De Georg Philipp Telemann sentirem el concert en la menor, catalogat amb el número 51A1, en una versió per a oboè, corda i continu, a càrrec de Martin Stadler, oboè, i el conjunt L'Stagione, que dirigeix Michael Schneider.

Martin Stadler, oboè, i el conjunt L'Estat Jone, sota la direcció de Michael Schneider, ens oferien el concert en la menor de Georg Philipp Telemann en la versió per a oboè, corda i continu.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb el trio de corda Opus 14, número 2, de Luigi Boccherini, que ens interpreten els membres del quartet Boccherini.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'una artista única.
4: A veure, Conxita Badia, us sona?
5: Què?
4: No? No passa res, no passa res.
3: Any Conxita Badia a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Anem fent camí en aquesta primera setmana laborable del mes de maig. Ja som dia 6 de maig, 6:45 del matí, i amb moltes ganes de compartir un matí més aquesta banda sonora de Catalunya Música a través

del nostre espai més matiner, el primer temps. Avui ja sabeu com són les nostres cabòries matinals i estàvem pensant en Beethoven i sabeu que una de les coses que sempre es diu de Beethoven, entre moltes altres en les que va innovar, en les que va empènyer la música, en les que va ser capaç de ser un compositor, que avui diríem allò d'avantguarda, va ser en canviar la tradició de col·locar minuets, la gran dansa de moda del segle XVIII, dins de les obres per el que ell anomena scherzo o scherzi en plural. Un scherzo és una broma en italià. Una persona scherzante és una persona, diguem-ho així, divertida, picaresca. Aleshores, Beethoven va fer com una reflexió de dir per què li hem de dir minuet, per què no li podem donar un caire una mica més lliure. Llavors la pregunta és, en quin moment Beethoven fa el canvi? Vam començar a remenar a veure quina és la primera vegada i ens vam trobar una obra que la va escriure encara en etapa molt juvenil. Ens hem de situar l'any 1792, just a les portes de viatjar cap a Viena, però encara a Bonn, és a dir, en els últims moments de l'estada a Bonn. Era un compositor de poc més de 20 anys i en aquell moment escriu un octet per instruments de vent, per dos oboès, dos clarinets, dos fagots i dues trompes. Un octet que es publicarà molts anys més tard, es va publicar com a opus 103. Per al número d'opus sembla una obra de maduresa, però realment és una obra de joventut. I el tercer moviment a la partitura posa minuet. Però us el volem fer sentir? Realment aquí sentiu un minuet o potser ja sentim un scherzo al qual Beethoven encara l'anomena minuet?

aquest caràcter divertit, aquesta cosa juganera del minuet, d'aquest octet que acabem de sentir, una pàgina juvenil de Ludwig van Beethoven, l'octet per instruments de vent en mi bemoll major, opus 103, que per cert ens interpretaven els membres del conjunt Mozafiato. Bé, en quina mesura això no és ja un scherzo, tot i que respectem que Beethoven va posar la partitura minuet. Per qui no se'n recordi ara com sonaria un minuet acadèmic, un minuet de manual, aquí teniu un petit tast d'un minuet ben genuí.

Està clar que aquest minuet del quintet Opus 11, número 5 en mi major de Luigi Boccherini esdevé un bon exemple per comparar-lo amb el minuet, hauríem de dir, amb el suposat minuet que acabem de sentir, quan realment la sensació és que es tracta d'un scherzo. Però vaja, anem a mirar el catàleg de Beethoven, i la primera vegada que fa servir la paraula scherzo és quan va publicar els seus trios Opus 1, i després el tornaria a fer servir quan publica les sonates Opus 2. Aquests trios per violí, violoncel i piano els publica quan ja està vivint a Viena. Ens hem de situar a l'entorn de 1795. En aquell moment precís és quan Beethoven estava estudiant amb Joseph Haydn, bé, havia estudiat, de fet, amb Joseph Haydn. Haydn acabava de tornar del seu segon viatge a Londres, i aleshores va ser quan li va proposar de dedicar-li algun dels dos reculls. Haydn va refusar els trios Opus 1, però li va encantar les sonates Opus 2. Li va encantar, o si més no, va acceptar les sonates Opus 2, probablement perquè Haydn, amb la seva mirada madura de mestre respectat, va considerar que aquest noi era una mica trapella i que feia coses una mica agosarades. Probablement va trobar més agosarat els trios Opus 1 que les sonates Opus 2. Sigui com sigui, en els trios Opus 1, ja en el primer trio, ja hi podem observar que el tercer moviment ja no s'anomena minuet, sinó que s'anomena scherzo.

0: Doncs aquest scherzo, ara sí, scherzo, amb totes les lletres que acabem de sentir, probablement sigui, si no el primer dels primers. Hem de pensar que probablement el primer que Beethoven va incloure en una composició, com a mínim, que va imprimir. Vet aquí aquest trio per violí, violoncel i piano, opus 1, número 1, el primer dels tres trios. Avui potser el més popular és el tercer, el que està escrit en do menor, una obra molt carismàtica. Però vaja, com que avui estem barrinant sobre això de Beethoven i la seva relació amb els scherzos, doncs ens ha semblat interessant recuperar aquest que sentíem interpretat per els membres del Ludwig Trio. Ara sí, ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Però això dels scherzi, en plural, scherzo en singular, això dels scherzi va fer fortuna, perquè no són pocs els compositors que a partir d'aquest moment fins i tot fan servir la paraula scherzo gairebé com si fos una mena de forma musical, a partir dels scherzi per piano que van escriure compositors com Chopin, per exemple, o una varietat impressionant d'scherzi per orquestra. A vegades pensem que podríem fer una selecció musical amb els 5 matins del nostre programa del primer temps només amb scherzi per orquestra, com per exemple el que sentirem tot seguit, l'Scherzo Capriccioso, opus 66 d'Antonín Dvořák, una obra que va compondre el 1883 i que es va estrenar al Teatre Nacional de Praga.

Hem sentit l'Scherzo Capriccioso d'Antonín Dvořák, el seu opus 66. N'he pogut sentir la versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres dirigida per Mstislav Rostropovich, efectivament el gran violoncel·lista, fent en aquesta gravació, com va fer sovint en els darrers anys de la seva vida professional de director d'orquestra. Ja veieu quina gresca això dels scherzi. Vaja, que tots els compositors estiren aquesta dimensió divertida de la paraula en italià. Ja sabeu que scherzo en italià vol dir broma, dit ras i curt, i vet aquí els compositors com n'extreuen precisament aquest caràcter juganer. A veure com ho fa Eduard Lalo en el seu scherzo per orquestra en re menor. Va ser Lalo l'autor d'aquesta partitura que data del 1884, aleshores tenia 50 anys. És una peça solitària que no pertany en principi a cap obra que coneguem o que s'hagi preservat, tot i que se sospita que probablement hauria estat un scherzo potencial d'una sinfonia que mai no va arribar a existir. Aquí ens ha quedat 5 minutets mal comptats, que no hi arriba, d'Scherzo d'Eduard Lalo.

Aquest era l'esquerzo per orquestra del compositor francès Édouard Lalo. Hem pogut sentir aquest esquerzo que, a priori, fa sospitar que es tractava d'un esquerzo destinat més a saber a quina partitura, potser una sinfonia. L'hem sentit interpretat per l'Orquestra Simfònica de Basilea, dirigida per Giancarlo Andretta. Jugant avui amb l'orquestra a través de tota aquesta colla d'esquerzi, inclús a vegades donant caràcter a obres que no són pròpiament concebudes com a scherzo. Això ens ho fa Tchaikovsky, per exemple, en un vals preciós que va escriure el 1877. És un vals que hem de dir que, de fet, la versió original era per violí i piano, però que ha estat orquestrat perquè és d'aquelles obres que tenen tant d'encant que sovint s'han inserit dins de programes orquestrals. Per tant, nosaltres ens aprofitarem d'aquesta tradició per incloure-la avui en aquesta proposta d'esquerzi per orquestra. Scherzo en forma de vals, o més ben dit, hauríem de dir-ho al revés, vals amb caràcter d'esquerzo. És l'opus 34 de Tchaikovsky i, com sempre, deliciós.

A vegades se'ns passa pel cap que podríem estar tot el matí sentint obres maques com aquesta que us acabem de proposar, interpretada per Gil Shaham Violí i l'Orquestra Nacional Russa, dirigida per Mikhail Pleniev. Era el vals Scherzo per violí i orquestra en do major, opus 34 de Tchaikovsky. Avui estem allò burxant en això dels scherzi. Mireu, Paul Dukas, l'any 1897, va escriure un poema simfònic que segur que coneixeu tots, L'aprenent de Bruixot, i el va definir com un scherzo simfònic. De fet, és un poema simfònic perquè ens narra un conte literari i, a més, ho fa amb gran orquestra. Per tant, encaixa de ple en el que és la definició de poema simfònic. Però Dukas va precisar scherzo simfònic. I per què va dir això? Perquè la història es basa en una balada que 100 anys abans, el 1797, havia publicat Johann Wolfgang von Goethe. La balada de l'aprenent de Bruixot, en alemany, de Zauberlehrling. Una balada en 14 estrofes en les quals Goethe ens parla d'un vell bruixot que surt del seu taller deixant l'aprenent amb tasques per fer. Cansat d'anar a buscar aigua amb la galleda, l'aprenent fa servir un encanteri que l'aplica a l'escombra perquè sigui l'escombra la que li faci la feina. Però, clar, què passa? Que l'aprenent és aprenent, encara no se sap totes les fórmules màgiques, i es troba que l'escombra li va portant l'aigua per carregar la banyera, però al final no sap com aturar-la. L'aprenent, aleshores desesperat, parteix l'escombra en dos, amb un destral, i aleshores cadascun dels dos fragments de l'escombra continuen portant aigua cap a la banyera. I al final resulta que tot és una gran inundació, i quan tot sembla perdut, torna el vell bruixot que trenca ràpidament l'encanteri, que per això és vell i per això és experimentat. I el poema conclou amb l'afirmació del vell bruixot que només un mestre hauria d'invocar esperits poderosos. Aquí teniu aquesta mateixa història, narrada de forma magistral i amb una orquestració meravellosa per Paul Dukas.

L'aprenent de bruixot. Segur que tots ja estàveu veient a Mickey Mouse fent el trapella fins que arriba el mestre bruixot. Així és com Walt Disney l'any 1940 va fer popular la història i la partitura de Paul Dukas que acabem de sentir a la pel·lícula Fantasia l'any 1940. Hem pogut sentir la interpretació de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín dirigida per quin va ser titular en el seu moment el director hongarès Ferenc Fritzsche. La música de Paul Dukas en forma d'scherzo, un poema simfònic que el compositor va definir com un scherzo. O, per exemple, Rachmaninoff, que quan encara era molt jove estava estudiant en el Conservatori de Moscou, el 1887 va escriure la que avui podríem considerar com una de les primeres obres orquestrals, diguem-ne, tangibles. És el seu scherzo en re menor per orquestra, una obra que ja ens presenta la intensitat, el dramatisme, fins i tot harmonies una mica fosques per moments. Això sí, una gran empenta emocional, com de costum en Rachmaninoff.

Quasi un balset, aquest scherzo per orquestra que Rachmaninov, atenció, va escriure quan tenia, tachan, 14 anys. 14 anys, la primera obra important d'orquestra de Sergei Rachmaninov que sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de l'antiga Acadèmia Soviètica, dirigits per Yevgeny Svetlanov. És curiós perquè Rachmaninov escriu la seva primera obra orquestral en forma d'escherzo en re menor, que és el que acabem de sentir, i mira, ves per on l'Opus 1, és a dir, la primera obra del catàleg oficial de Dmitri Shostakovich, que ens portaria ben bé un parell de generacions més endavant, també és un escherzo, no en re menor, però sí en fa sostingut menor. Un escherzo on, com ens passava una mica amb Rachmaninov i aquest punt sentimental que tenia, doncs en el cas de Shostakovich ja hi trobem el sarcasme, la tensió i els contrastos bruscos que esdevenen un segell de personalitat inconfusible.

Aquí el compositor Dmitri Shostakovich tenia 19 anys. Abans hem sentit la primera obra orquestral de Rachmaninoff, que en tenia 14. Aquí 19. També és una de les primeres obres, com a mínim, la primera que apareix en el seu catàleg, l'Opus 1, l'Scherzo en fa sostingut menor, un scherzo que ens interpretava l'Orquestra Filarmònica de Luxemburg, dirigida per Gustavo Gimeno. La música de Shostakovich també en forma d'scherzo. Vaja, anem veient diferents maneres de gestionar aquesta forma musical, que recordem que traduïda de l'italià vol dir broma. Per tant, sempre pressuposem que es tracta d'un passatge divertit en caràcter juganer. Aquesta era la primera obra de Shostakovich per orquestra, diguem, significativa. Però altres usos dels scherzi, per exemple, en una banda sonora, John Williams, el gran referent simfònic de les bandes sonores de Hollywood, un home que coneix molt bé el repertori clàssic i que utilitza recursos de tota mena per gestionar el missatge de les pel·lícules que musica. Vet aquí que a Indiana Jones i la darrera croada també hi va incloure un scherzo que sona així.

Una partitura de 1989, un scherzo per orquestra a partir d'un fragment de la banda sonora de la pel·lícula Indiana Jones i la darrera croada. Música de John Williams que no grinyolava gens al costat de la resta d'scherzi que hem pogut sentir, cosa que testimonia que John Williams és veritablement un gran dominador, expert en el tractament orquestral, tractament simfònic, i que coneix molt i molt bé l'estil de la música, que sobretot en aquí ens hauríem de traslladar cap a les darreres dècades del segle XIX i primeres del segle XX. Un mestre indiscutible, i sabem que no estem descobrint res de nou, però en qualsevol cas hem volgut posar aquest scherzo de John Williams també a la nostra selecció d'avui, i encara n'hi volem posar una altra. Si ara haguéssiu de fer una peça de Nadal en el més pur estil nadalenc, amb tots els elements típics i amb cites de cançons nadalenques, quina forma musical triaríeu? A que un scherzo ens hi encaixaria molt bé. Doncs això és el que va pensar Donald Zebeski, compositor, arranjador, director d'orquestra i trombonista de jazz estatunidenc. A part de trombonista, és multiinstrumentista. Toca teclats, toca acordió, etc. I vet aquí que en el seu catàleg hi trobem un scherzo de Nadal. De Nadal.

0: Hem posat el Nadal en el cor del mes de maig amb aquest scherzo preciós, brillant, un scherzo de Nadal de Nadal. Vet aquí aquest scherzo fet per Don Zebeski. I què hem pogut sentir en aquesta brillant interpretació de la Film Symphony Orchestra dirigida per Constantino Martínez Orts? La música de Zebeski, que de cop doncs ens ha abocat records i que de ben segur ens ha proporcionat un somriure instantani en aquest recorregut que avui us hem proposat per una col·lecció d'scherzi per orquestra.
1: El primer temps.
0: I avui volem completar recordant que el 6 de maig de l'any 1897 s'estrenava l'òpera La Bohème al Teatre La Fenice de Venècia. La Bohème de Ruggero Leoncavallo.

Io nono que una pobra stanzetta és una de les àries de l'acte segon de l'òpera La Bohème de Ruggero Leoncavallo. Si voleu, en podríem dir La Bohème oblidada. S'estrenava, sí, efectivament, un 6 de maig com avui, l'any 1897 a La Fenice. De fet, La Bohème famosa, la de Puccini, s'havia estrenat un any abans. Les dues estan inspirades en la mateixa novel·la d'Henri de Murger. Però el primer que la va començar a treballar va ser Leoncavallo. Sembla que Puccini va tenir notícia de que Leoncavallo estava musicant aquesta bohème i aleshores ell s'hi va posar i es va avançar. Quan es va estrenar la segona bohème, que de fet era la primera, la de Leoncavallo, la oblidada, va ser un èxit a Venècia. Però després, ràpidament, aquest èxit es va esvair. Els experts apunten que potser conscients de que Puccini li havia pispat la idea a Leoncavallo, els fans de Leoncavallo, contraris a Puccini, van anar a recolzar aquella estrena. Però vaja, al final el destí és el que és. I finalment, aquesta bohème de Leoncavallo gairebé ha quedat com una anècdota interessant i que fins i tot es va arribar a interpretar al Gran Teatre del Liceu el dia 1 de desembre de 1966. Sentim un altre fragment d'aquesta bohème oblidada, una de les àries de l'acte tercer, O gioia della mia dimora.

0: Testa dorat a una de les àries de l'acte tercer de la Bohème oblidada, la Bohème de Ruggero Leoncavallo. Les hem sentit amb la veu de Roberto Alagna i de l'orquestra del Covent Garden. Així, amb la música de Ruggero Leoncavallo, acomiadem avui el primer temps. Ja sabeu que hi tornem demà, com sempre, al punt de 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
3: La primera de Mahler amb Orozco Estrada. Dilluns 18 de maig a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
1: Zero 12, la millor resposta.
4: Va tot bé?
5: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
4: Això és violència masclista.
6: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Catalunya Música.

Vivim repetint que no tenim temps, que la feina ens devora, que els dies passen volant, i quan ens surt una proposta mirem el calendari o l'hora del rellotge i o bé diem que no podem o que ja quedarem un altre dia. I així, gairebé sense adonar-nos-en, anem posposant allò que en realitat ens sosté. Una conversa amb els amics, una visita als pares, una trobada amb els germans... Potser el problema no és que ens falti temps, sinó com el repartim, perquè el temps hi és. Però sovint el dediquem a tot menys a allò que ens fa sentir a casa. I sí, potser hi haurà un dia en què mirarem enrere i ens adonarem que el més urgent ens ha robat el més important. Potser avui és un bon dia per començar-ho a canviar. Són les 8:01 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Doncs sí, un dia més amb Pau Blasi, Esther Plana, Alba Quinquillà, Maria Montes, encara la tenim una mica fumudeta, sense gaire veu, però arribarà, i tot passa, evidentment. I una servidora, Esther Pinart, acompanyant-vos des d'ara i fins al punt de les 11 del matí, amb molta música, converses, però també en aquesta primera hora ja sabeu que quan siguin aproximadament 8:45 farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Furioso, que ha enregistrat el contratenor Xavier Sabata, juntament amb Le Concert de l'Hostel Dieu, que dirigeix des del clavecí Franck Emmanuel Comte, un disc del segell Aparter que, amb el qual ens proposen doncs, fer un viatge fascinant pel mite d'Orlando. I arribarem a les 9 amb la vida coral, sempre tan intensa que cada 15 dies ens porta la Lourdes Garcia. A la segona hora conversarem aproximadament cap a 9:45 amb el músic i divulgador musical David Puertas Esteve, autor del llibre Els secrets de la música a Barcelona, que s'acaba de publicar, i també del llibret de l'òpera comunitària Pantalla i Calla, amb música d'Albert Gomí, a qui fa pocs dies vam tenir també aquí a tots els matins del món de convidat, una òpera que aquest dissabte es podrà veure al Gran Teatre del Liceu. I tancarem avui el programa amb en Miquel Massana i la seva secció Verd de Pi, Blau de Mar. I per començar, la peça de les 8, que avui ens transporta a un univers sonor refinat i ple de matisos on el diàleg entre instruments esdevé gairebé una conversa íntima. És una obra de la compositora francesa Sophie de Vardonnage que recupera l'esperit barroc, l'esperit del barroc, amb una mirada, però, actual. Es tracta de la seva sonata per a violí i clavecí en re menor, una música que combina elegància, tensió i una expressivitat subtil, amb línies que s'entrellacen amb delicadesa. La versió que sentirem forma part del disc Destiné, que va enregistrar amb la biòloga en vista Lucille Boulanger i el clavecinista Justin Taylor. Una invitació, doncs, a escoltar el detall, el gest petit i a deixar-nos portar per una música que respira amb naturalitat.

I després de sentir aquesta peça, la peça de les 8 de Sophie Devardonnay amb Justin Taylor al clavecí i Lucille Boulanger al violí, doncs arriba l'intermezzo de Félix Mendelssohn. No us deixeu enganyar pel seu inici? Música lleugera però inquieta que es mou amb agilitat i contrastos com si fos un joc d'ombres i llums dins del quartet de corda, que en aquest cas és el quartet Event, des d'un disc del 2013 dedicat als dos germans Mendelssohn, és a dir, a Félix i Fanny.

Sense cap mena de dubte, és una de les melodies més reconeixibles del repertori britànic, una fantasia que beu de la tradició popular i la transforma en una textura delicada i nostàlgica. La fantasia sobre la cançó tradicional anglesa del segle XVI, Greensleeves, que va compondre Ralph Vaughan Williams i que hem sentit amb l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner des d'un enregistrament del 1972. I canviem de registre per quedar-nos ara amb una composició que reivindica una veu pròpia i poderosa dins del romanticisme tardà, Ethel Smith. En l'últim moviment de la seva sonata per a violí i piano en la menor, opus 7, hi trobem energia, determinació i un discurs viu i expansiu. És el quart moviment, finale allegro vivace.

que ha fet Zimmermann amb el violinista Pablo Valetti, cofundador de la formació, eren els qui ens han traslladat fins al barroc amb una música plena de brillantor i moviment. I ho han fet amb la música del compositor italià Antonio Vivaldi, un concert que combina lirisme i virtuosisme, el concert per a violí i cordes en re major Riom 230, que és el novè de la col·lecció L'Estro Armonico, del qual n'hem sentit els moviments segon i tercer. I arribarem en aquests moments, quan són ja 9:15, arribarem a l'àlbum de la setmana, aquest àlbum que anem descobrint cada dia una mica, amb una peça d'una sensibilitat intensa i delicada. És el compositor polonès Tadeusz Wert, que ens ofereix una música carregada d'emoció continguda.

Era la tercera dels quatre sonets d'amor d'aquest compositor polonès, Tadeusz Berg, que ens oferien Jakub Józef Orliński i el pianista Michał Biel. Així, hem arribat al punt de 2:45 de 9 del matí, moment de fer una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Furioso, que interpreten el contratenor Xavier Sabata i Le Concert de l'Hostel Dieu, dirigits per Franck Emmanuel Compte.

Es tracta d'un projecte concebut a partir del mite d'Orlando Furioso de Ludovico Ariosto al segle XVI i que ha consistit en la gravació del disc, però també en els concerts que puguin anar fent, com per exemple el de dilluns que ve al Palau de la Música Catalana. Per Xavier Sabata, que fa d'Orlando, aquest personatge també representa l'home modern en perpetu moviment. Tots els personatges, però especialment Orlando, busquen assolir un objectiu, descobrir alguna cosa. Orlando corre, fuig i mai deixa de moure's amb l'esperança d'obtenir el desig del seu cor. No sap apreciar el que ja té i s'embarca en una carrera vertiginosa buscant inexorablement allò que creu que li portarà felicitat, riquesa i tranquil·litat. El cavaller dedica tota la seva energia a aquesta cerca il·lusòria. Es perd en una utopia on els fets i la ficció es confonen mútuament per justificar el buit que impedeix trobar la pau. La fantasia i la realitat xoquen i la bogeria sembla l'únic mitjà per mitigar el dolor. Per tant, d'alguna manera, el que ens proposen amb aquest disc, Furioso, és un viatge cap a la bogeria. Una bogeria que penetra fins al més profund de l'ésser, revelant el seu funcionament intern. I avui ens centrarem en una de les visions més profundes i innovadores del mite d'Orlando, l'Orlando, precisament, de Georg Friedrich Händel, que va néixer a Saxònia. Aquest compositor es va formar a Itàlia i es va convertir en el compositor principal de Londres i, com altres compositors, en el poema Orlando Furioso de Ludovico Ariosto també hi va trobar una font inesgotable d'inspiració. En la seva òpera del 1733, Orlando esdevé un personatge d'una complexitat psicològica extraordinària i és la primera de la trilogia d'òperes que va dedicar a personatges del famós poema èpic d'Ariosto. Després d'Orlando, 2 anys després, vindrien Ariodante i Alcina. Orlando va ser l'últim paper que Händel va escriure per al famós castrat contralt Francesco Bernardi, conegut com a Senesino, que anteriorment havia interpretat una 12ena de papers a les seves òperes, com el de César a l'òpera Giulio Cesare. Cada acte conté una obra mestra de l'expressió vocal, pintant un retrat detallat del personatge. L'àrie de bravura, Fami Combattere, del primer acte, que sentirem en primer lloc, mostra les qualitats heroiques del cavaller, ja que diu a Angèlica que està preparat per demostrar-li el seu amor lluitant contra els monstres més terribles. Subratllat per un compàs senzill i animat, el virtuosisme es desplega aquí en vocalitzacions llargues i esplèndides. Però al final del segon acte, Angèlica s'escapa d'ell i Orlando perd la raó en una escena boja en què Händel multiplica tonalitats, tempos i compassos i introdueix algunes innovacions sorprenentment atrevides. Després continuarem amb l'altre fragment d'aquesta òpera que interpreten, el recitatiu Ja per la man d'Orlando i l'ària Ja l'ebro mio Ciglio, una cançó de bressol elegíaca en què el cant suau i uniforme, spianato, finalment expressa la pau recuperada. És com si després de la tempesta emocional aparegués un espai de calma. Tal com diu Xavier Sabata, Orlando busca un lloc mental on poder existir i aquesta música ens permet escoltar per un moment aquesta fràgil pau.

0: Que bonica. Ja per la mà d'Orlando i després d'aquesta ària, Gelebro, Mitche i Llo, que ens oferia el contratenor Xavier Sabata al costat de Le Concert de l'Hostel Dieu, dirigits per Franck Emmanuel Comte. Abans, però, hem sentit també Tu vi dirò crudele, amb l'àrea corresponent Fammi combattere del primer acte d'aquesta òpera Orlando de Georg Friedrich Händel. Un disc, recordeu, titulat Furioso, del segell Aparté, que dilluns que ve precisament presentaran al Palau de la Música Catalana.
1: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.
0: I ja sabeu que quan entra la Lourdes García aquí a l'estudi, tot és somriure, és energia. Bon dia, Lourdes.
2: Bon dia, Esther.
0: Avui ens falta la Maria.
2: Avui ens falta la Maria.
0: Avui ocupes el seu lloc.
2: Avui, sí. Tinc un privilegi tremendo.
0: La Lourdes, que sempre, cada 15 dies, ens porta la vida coral, que vius de manera intensa, eh?
2: Intensíssima.
0: De primera mà.
2: Sí. I avui porto unes setmanes parlant de la tradició, les caramelles, els cors tradicionals, i avui anem a la modernitat. I parlarem d'aquests cors, aquests show choirs, aquests cors que fan una mica d'espectacle. Uh-huh. Utilitzen eines escèniques com llums, coreografies, moviment escènic, fils argumentals, dramatúrgia... Bé, com diu el Gerard Ibáñez, és un espectacle audiovisual.

0: Aquest tipus d'acords ens arriba, òbviament, dels Estats Units, sí, igual que el teatre musical. però no sempre ha estat de la mateixa manera, també ha anat evolucionant, uh-huh, i el que ara s'anomena show choir ve dels glee clubs britànics, que eren grups vocals formats per pocs membres i cantaven peces profanes a capella. El glee club més antic que tenim, que se'n té constància, va néixer a Londres l'any 1787. Vull dir que deiem modernitat, sí, però també tiren enrere,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, uns quants segles.
0: Sí. Aquests glee clubs van ser molt populars a Anglaterra fins a inicis del segle XX, que allò va anar sent substituït per formacions més nombroses i aquests cors allà van anar desapareixent, però als Estats Units, en canvi, cap a mitjans del segle XIX, van començar a créixer perquè es van instaurar els instituts i universitats i s'han mantingut, doncs, fins a l'època actual. Són molt espectaculars el que se'n diu ara show choirs d'Estats Units. No sé si has vist alguna vegada alguna imatge d'aquests cors que fan acrobàcies i coreografies.
1: Acrobàcies també, eh?
0: Acrobàcies també.
1: A banda de cantar?
0: Clar, perquè barregen, barregen aquella, la part de les animadores, de les,
1: sí,
0: cheerleaders,
1: sí, sí,
0: amb el teatre musical i el cor. Uh-huh. I llavors, clar, fan competicions i allò cada vegada el nivell és més alt i s'ha de fer coses més espectaculars. Sí, sí.

0: Ai, els pentatònics, eh? Doncs la signatura de Show Choir, allà als Estats Units, així com la de teatre musical, són presents als instituts i com dèiem, a la universitat, pot ser de manera curricular, fins i tot, o extracurricular.
1: Sí, sí.
0: I així com els Glee Clubs eren agrupacions petites, aquests cors acostumen a tenir entre 30 i 60 cantaires, acompanyats per un grup de músics. Clar, abans he mencionat les cheerleaders i sí, tot això. No he parlat de les bandes, aquestes bandes tan espectaculars. També músics de les bandes participen als concerts d'aquests cors. I, per tant, es fa un espectacle com les cèl·lules mare, tot i potencial.
1: Sí, no?
0: També tenen, clar, llavors han de tenir una infraestructura tremenda, no? Els tècnics de llums, tècnics de so, regidor, escenògraf, tot un muntatge que riu tant de Broadway. Per això ho fan també després al teatre, perquè quan es formen tenen clar totes les vessants. I com dèiem, doncs diguéssim que la característica principal és l'espectacularitat dels concerts. Que...

0: clar, estem parlant molt d'allà, d'allà, d'allà.
1: Sí. I aquí què passa?
0: Oi? Com ha arribat això fins aquí? Doncs aquí primer es va popularitzar els grups vocals a capella, això que parlàvem dels Glee Clubs, a finals dels anys 90. Tu, no sé si ho recordes o si ho vas viure, jo, he de confessar, era fan de les Gema 4, de les Estupendams.
1: Les Estupendams.
0: Les Estupendams, oh, clar. Els documents.
1: Fa uns quants anys, d'això.
0: Clar, clar, estem... Sí, sí, sí. Clar, estem parlant... Per tant,
1: sí, sí.
0: És tradició moderna. O els Capella, que era un grup... No sé si te'n recordes, dels Capella és un grup de ses illes.
1: Em sona molt, sí.
0: Sí, sí, sí, molt macos també, molt bons. I es van fer molt populars i molt mediàtics. En aquella època, doncs, hi havia, jo recordo, programes de tele que les intros, les capçaleres, les feien grups a capella. Què era el més atractiu d'això? Doncs que era un gènere que estava molt de moda, amb lletres interessants, versions de cançons conegudes, però de manera diferent,
1: sí.
0: Donar-li una mica de volta al que era... cor tradicional. I, òbviament, no hi faltava mai la part rítmica, no? El component més rítmic. Ara explico batalletes, també.
1: Explico.
0: L'any 2003, a Barcelona, es va celebrar el Festival Europa Canta't. I es van impartir alguns tallers de cant coral modern, que ara, potser, vist en perspectiva... penso, no se'n fan tants. Sí que hi ha molta tècnica vocal,
1: sí. Curs,
0: però en aquell moment, només en aquell festival, hi va haver un taller de jazz vocal, un taller de pop vocal, un taller de gospel i un taller de show choir, ja.
1: Caram.
0: Vull dir, això estem parlant de fa 23
1: sí.
0: anys.
1: Sí, sí.
0: I jo recordo, clar, els concerts es feien al Palau Sant Jordi... el que és ara el Palau d'Esports, que havia sigut després Barcelona Teatre Musical, el Palau d'Esports... I veure el concert de show choir i dir, però què és aquesta barbaritat? I clar, en aquell moment tampoc hi havia aquestes coreografies de les que et parlava, això allà no existia perquè, òbviament, hi havia molts cantaires i l'escenari era limitat, però aquella energia, aquelles harmonies que també eren molt diferents...
1: Allò sí que hi era.
0: Era una passada, sí, sí.

0: Clar, si parlem de cors que fan espectacles, jo només he fet un espectacle a la meva vida, 2 anys de la meva vida em vaig dedicar al món de l'espectacle, que era aquest de les monges del Sister Act. I una gran part d'aquests cors veuen del teatre musical. Estem parlant d'aquelles èpoques, no? L'any 2003, inicis dels 2000. Hi havia pocs cors que feien repertori de teatre musical. Encara arribava poquet a poquet. La Polifònica de Puig-reig, per exemple, recordo que va fer algun concert teatralitzat, i també es va fundar a l'any 98 el Cor de Teatre, que encara a dia d'avui són molt actius.
1: Sí, i tant.
0: I fan coses molt diferents cada vegada.
1: Completament.
0: Sí. I cors com el Cor de Sentmenat, que feien concerts que anaven més enllà del que era música tradicional.
2: Soc el Toni Santiago, soc el director del Cor de Sentmenat. Ara fa uns 17 anys que caminem junts en aquesta aventura d'espectacles i de concerts que anomenem de cant coral escènic, on, mica en mica, hem unit diferents disciplines o llenguatges artístics, com són el teatre, la dansa, el clown, i d'alguna manera, també, la literatura, la paraula, ha tingut un paper molt rellevant. Què passaria si ens proposéssim de fer una coreografia de l'indie hop o de disco o de teatre musical mentre cantem? Estem parlant d'un cor que és intergeneracional i que, d'alguna manera, no té professionals ni persones amb experiència prèvia o pràcticament cap persona amb experiència prèvia en el món del teatre o de la dansa. Així que sempre hem pensat que tenia molt de mèrit i estem molt contents dels espectacles que hem creat fins ara, i de vegades, doncs, posant més la banya en la part extracoral, diguéssim, i ara mateix, doncs, potser centrant-nos els darrers 2 anys més amb la part més del repertori, de la música, de descobrir harmonitzacions i fer-nos preguntes potser més en l'àmbit de la música, doncs l'escènic potser l'hem explorat una mica més durant aquests 15-16 primers anys.

0: Jo estic pensant, Lourdes, que tot això està molt bé, però clar, s'ha de fer molt ben fet, perquè hi ha sempre aquelles persones tan motivades que, si no ho fas bé, si una mica no hi ha un equilibri pel que fa al moviment, per exemple, clar, pot ser que la mirada del públic vagi directa a aquella persona que està tan motivadíssima, o que vagi a aquella persona que no se sap moure amb gaire gràcia.
1: Sí, certament. El tema de totes aquestes coses que s'afegeixen, ja cantar i prou, ja costa,
0: és
1: no?
0: És difícil, imagina't si a més a més ho has d'acompanyar amb moviment, amb coreografia.
1: O amb clar, aquests cors acostumen a treballar de memòria, no? Mm-hmm. Llavors,
0: home, clar, és que si no és impossible.
1: Memoritza tot el text, totes les... I certament, clar, també hem d'agafar... Jo sempre tendeixo com a agafar perspectiva, no?, de quin tipus de cor és, no? Si és un cor amateur, si és un cor professional. Si és un cor professional, no hi ha lloc.
0: Evidentment.
1: O semiprofessional, o... No hi ha lloc.
0: Però amb els amateurs...
1: Clar, però els amateurs... Jo, ja saps que jo soc molt fan de l'error.
0: Sí.
1: Llavors, els cors amateurs s'ha de treballar i jo, el que, en el meu cas, sempre busco... que no fer vergonya. O sigui, que no hi haurà res que faci passar vergonya aliena, no? Uh-huh. Si no és presentable, no hi ha coreografia. El moviment va per darrere d'afinar, sí, per exemple. No? Uh-huh. Si és un cor que no afina, per molt que demanin... Ai, és que volem... No, primer... primer, sisplau, treballem el que
0: fem
1: és...
0: Fem les notes bé.
1: Clar. Però després sí que... això que comentaves, no? D'aquell que és molt motivat... Doncs veure algú molt motivat en escena és molt atractiu. Perquè no acostumem a veure molta gent molt motivada.
0: No.
1: I ho dic jo, que entro aquí cada matí. Oh! Però no acostumem a veure molta gent molt motivada al carrer, a la vida, a la feina. Llavors, encara que hi hagi una mica d'error, que no vagin al 100%, si allà hi ha l'energia que hi ha de ser... Mare de Déu, i tant que ho podem fer. Jo, sempre. I provar-ho, uh-huh, no? Sí, perquè, clar, sí que és veritat que hi va haver un moment en el que es va posar molt de moda. I quan es va posar tant de moda, hi havia gent que ho feia sense pensar. O sigui, clar, en teatre tot ha d'estar justificat, no? Tot ha d'haver passat per un sedàs, per un assaig, per un pensar per què ens movem, per què fem això... per tant, clar, sempre hem de provar de fer-ho el millor possible. I com deia el Toni, no? Diu, hem estat una temporada molt llarga fent això i fent espectacles. Jo he vist espectacles del Cor Desmenat i el públic s'ho passa pipa. I diuen, i ara, doncs, que fa tant temps que fem això, doncs ara hem decidit que treballarem un repertori per viure més les harmonies i descobrir més aquest cant coral, uh-huh, no? Més...
0: Que també és lícit, evidentment.
1: I tant, i que és supernecessari, jo, uh-huh, crec, molt en l'equilibri, no? De tant en tant...
0: Anar canviant.
1: Sí, uh-huh, doncs fer un espectacle, però llavors fer una altra cosa... Clar, depèn, també. Ara, el següent testimoni és Gerard Ibáñez, que es dedica a muntar cors, no? Dirigeix cors d'aquest tipus, no? Llavors, uh-huh, clar, aquests cors sí que estan molt pensats per això. Quin va ser el següent pas després d'aquests inicis de cors que barrejaven eines teatrals i això? Doncs ja la sèrie Glee, no sé si l'has vista...
0: No.
1: La sèrie Glee parlava de... O sigui, és una sèrie que ha durat molts anys, de fet. El món coral als Estats Units sempre ha sigut un món... Bé, i aquí, jo crec que una mica també, no? D'aquells que no encaixen. Llavors, és una sèrie que parla d'aquests que no encaixen, però fent tota l'espectacularitat, no? Com un grup que a priori potser no afinaria i que potser no... Doncs resulta que fa grans espectacles i allà, bueno, hi ha passat tothom, tots els grans noms de teatre musical han fet un cameo, que se'n diu, en aquesta sèrie. Després d'això va venir la pel·lícula Pitch Perfect i després, i aquí a Catalunya, òbviament, no podem deixar de banda el programa Happy Day, que ho va revolucionar tot. Uh-huh. Les corals, llavors, sí que van començar a posar coreografies i moviments. Hi havia també una mica de no sé si conflicte, no? De, oh, és que això diuen que és Can Coral, però yeah. No és Can Coral. Clar, ara, veient-ho en perspectiva, sí que és Can Coral, però és aquest tipus de
0: clar,
1: Can Coral, no? Can Coral...
0: Que inclou la coreografia.
1: Que inclou, sí, és, uh-huh. És una branca més. I per això, doncs, clar, he contactat amb en Gerard Ibáñez.
2: Hola, Lourdes. Moltes gràcies per convidar-me a la teva secció. Estic molt emocionat. Ens coneixem des de fa molts anys. Em presento, sóc el Gerard Ibáñez, sóc director coral. Des de fa més de 20 anys he estat molt arrelat a la música coral tradicional. Des de petit he estat cantant a l'Orfeo Català, a l'agrupació Cor Madrigal, al Cor dels Països Catalans, etcètera, etcètera, etcètera. I després de dirigir diverses corals vaig crear Déu de Veu, que vam sortir al programa de TV3 de Happy Day, que vam guanyar la primera edició, i vam revolucionar una mica el panorama coral català en funció dels show choirs, perquè en aquell moment no hi havia moltes referències aquí al país. De fet, encara no n'hi ha masses. Que era un grup que estava inspirat en Glee, una sèrie americana que està inspirat en els show choirs d'Amèrica, de les universitats americanes.
1: Doncs...
0: Déu de Veu, i tant.
1: Déu de Veu.
0: Encara me'n recordo.
1: I sí, tant, sí. Joveníssims.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, van... Clar, les corals volien fer allò, llavors. Aquest era una mica el risc que clar, deies
0: clar.
1: Abans, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs he demanat al Gerard que m'expliqui alguna anècdota dels seus cors escènics, perquè en té més d'un.
2: Estic dirigint el Meli de Madonna, que havia fet per una coral de dones molt potent, en què l'element escènic era una boa. Hi havia un moment en què la coreografia marcava llançar la boa cap al públic amb la mala pata que una la va llançar en lloc d'endavant cap a dalt i va quedar penjada d'un micro d'ambient que tenien penjat a dalt de l'escenari durant tota la cançó. Va ser graciosíssim. El públic no sabia si aplaudir, riure... Bueno, era molt graciós. Una situació com incòmoda, però a la vegada graciosa, no? Després, jo interpel·lant amb el públic, vaig fer una broma sobre l'assumpte, tothom va riure i vam despenjar la boa i va seguir el concert. I després, anècdotes molt boniques, com gent molt emocionada al públic, gent molt emocionada sobre l'escenari. Saps què passa? Que en un show choir, com que no tots canten o no tots ballen o no tots ho fan tot, vale? Llavors l'esforç que s'hi posa darrere és molt gran, perquè no tothom té traça ballant o no tothom té traça fent una escena o dient un text, no? I com que combinem diferents disciplines, una vegada han pogut parir, és a dir, fer aquell espectacle sobre l'escenari i veure la resposta del públic de que els mesos d'esforç que hi ha darrere són recompensats amb el que ens dona l'energia, que són els aplaudiments del públic, i veure aquesta autosuperació realitzada, doncs les emocions es viuen molt a flor de pell, molt a flor de pell. I és algo que quan cantaven cors clàssics no em passava tant, perquè quan cantava cors clàssics m'emocionava molt de la música, perquè jo sempre li dono molt valor a la música. Tu ja ho saps, Lourdes, d'això, que jo sóc un apassionat de la música. Però a la que combines totes aquestes disciplines hi ha un punt d'autosuperació com a intèrpret que una vegada ho realitzes és que et sents com... Buah, com super, en plan, ja ho he pogut fer i ho he pogut aconseguir, no? I hi ha una superació molt gran. Llavors, la gent plora moltíssim al final dels concerts de, uah, ho hem aconseguit, nois, com a família, no? com a grup unit.
0: Molt interessant el que deia en Gerard, eh? És allò que et comentava jo, que hi ha qui balla amb més gràcia o es mou amb més gràcia que d'altres, i és molt intel·ligent el que fa ell, que és saber quins faran la part de coreografia, quins es dedicaran només a cantar.
1: Sí, sí, sí, sí, clar, és buscar aquest equilibri, no? Uh-huh. Hi haurà algun moviment escènic que pugui fer tothom, però
0: exacte.
1: Després, doncs,
0: més
1: si
0: senzill,
1: hi ha algú que
0: sí, sí.
1: balla millor, doncs donar-li aquell protagonisme, uh-huh. no? I això,
0: està molt bé.
1: Clar, és, els directors que porten aquests tipus d'acord són persones que s'han hagut de formar d'una manera més oberta i tocar diferents disciplines i tenen una certa personalitat concreta, no? Voler explorar.
0: Sí, sí.
1: I llavors, amb els anys, el que fan és allò que dèiem abans, no? Tot està pensat i és molt bonic. I és molt bonic això que deia, que sempre fem referència a la part comunitària dels
0: sí,
1: cors,
0: de la família,
1: aquesta família,
0: no?
1: Això.
0: Sí, sí.
1: Clar, com més gran és el repte, Això que explicava el Gerard, no? Doncs més gran és la satisfacció després.
0: T'ho diràs.
1: Clar, clar. Emocions a
0: flor de pell.
1: Jo, quan vaig preparar aquesta secció, va ser per una paraula clau i vaig fer... Ai! Aquí. I em va sorgir tot això.
0: Quina és aquesta paraula?
1: Mira, ara ja no me'n recordo perquè ja he fet la secció.
0: Molt bé, Lourdes.
1: Sí, però tenia això i vaig fer tota la secció i de cop, doncs justament això, no? El cor de setmanat estan canviant de rumb i el Gerard m'ha explicat que està naixent un cor nou ara mateix, que justament es diu Show Choir Barcelona.
0: Ah,
1: i això no ho sabia quan vaig posar el títol a la secció. I que faran un concert de presentació el 6 de juny al Teatre Condal de Barcelona i a partir del 16 de juny al mateix teatre doncs, hi haurà un altre cor d'aquest tipus per qui tingui ganes i interès de veure i explorar tot això, els Barcelona Game and Chorus, i faran el seu nou espectacle. Finalment, clar, això, hem parlat dels directors, de la història, però com ho viuen els cantaires, no? Els cantaires, membres de grups que fan, que fan aquest tipus de música.
0: Tens alguna declaració?
1: Tinc un parell de declaracions. Va.
3: Segons la meva experiència, si comparo aquest estil amb un estil de cor més clàssic, crec que hi ha un punt més d'interpretació, ja que en el cor clàssic la interpretació està molt donada per la postura, per la veu, per el cant, no? I en canvi, en aquest altre estil et permet més creativitat en els moviments, en la línia argumental, en la construcció dels diàlegs i així.
4: És més agradable per la gent que et veu, no? Que hi ha moviment, és tot de memòria, però clar, l'esforç que això representa és considerable, clar, perquè t'has de prendre les lletres i el moviment, que el llueix més.
0: Clar, el que dèiem. Ah. És un esforç més gran.
1: És un esforç més gran. Diu, llueix més, però recordant... No sé si recordes quan parlàvem dels cors, o sigui, quan vam sentir el testimoni del Pedro Castro, el cor de la Generalitat Valenciana,
0: sí.
1: Que justament ell deia el contrari, no? Ara estem fent òperes, estem fent molta cosa escènica i tanta parafernàlia, per dir-ho d'alguna manera, elimina la connexió, d'alguna manera, amb la música, no? Que quan només cantàvem música sinfònica o coral...
0: Com que hi entraves més,
1: clar,
0: no?
1: Clar, estàs totalment centrat en la música. Llavors, tot és... S'ha de veure tot el tipus
0: tot
1: de música coral. I tant, no, vàlid, validíssim.
0: Sí.
1: I fantàstic, també. A mi m'agraden molt els concerts en els que es barreja un cor tradicional amb un cor de, així que fa una mica més d'espectacle, els de gospel, els de grups de noies o grups que fan polifonies estranyes. La varietat, que sóc una mica tastolletes, també he de dir. Doncs res, avui...
0: Com ho acabem?
1: Ho acabarem amb un arranjament del mateix Gerard Ibáñez, amb un espectacle que va fer fa uns anys al Teatre Condal, que era el Broadway a capella. No sé si el vas arribar a veure.
0: No.
1: Espectacular.
0: Sí?
1: Espectacular, molt bonic. I va fer aquest arranjament que barrejava Wicked, que és aquesta història, aquest musical basat en la bruixa verda del Mac 2, i el Mac 2 va fer un mashup, que se'n diu un popurri, que se'n deia abans, de Wicked i el Mac 2.
0: Doncs fantàstic. Lourdes, ho deixem aquí, però tornaràs, evidentment, d'aquí dues setmanes.
1: Oh, i tant.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Bon dia.

0: Catalunya Música.
1: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
2: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
1: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
2: Entrades a operacatalunya.cat.
3: 012, la millor resposta.
4: Confirmat? M'han robat el mòbil.
5: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
4: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
5: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
4: Tens raó.
6: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
8: a Catalunya Música.
7: A Catalunya Música.
9: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
7: Linkat. A Catalunya Música.
10: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.
11: Un quart i gairebé 3 minuts de 10 del matí. Seguiu a la sintonia de Catalunya Música en aquesta segona hora de Tots els matins del món, en què d'aquí una estona conversarem amb el músic i divulgador musical David Puertas Esteve, autor del llibre Els secrets de la música a Barcelona, que s'acaba de publicar. I tancarem el programa, ja ho sabeu també, amb la secció Verd de Pi, Blau de Mar, del director i pianista Miquel Massana. Però nosaltres continuarem aquest recorregut musical ara amb una de les grans obres del romanticisme alemany, el concert per a violoncel de Robert Schumann, i concretament amb el primer moviment, Nicht so schnell, és a dir, no massa ràpid, on hi trobem un equilibri subtil entre lirisme i inquietud, amb un violoncel que canta gairebé sense interrupció, com si fos una veu interior que es desplega amb naturalitat. L'interpreten el violoncelista Kian Soltani i la Camerata de Salzburg.

Ai, el so del violoncel que ha enamorat i enamora tantes persones. En aquest cas era Kian Soltani, juntament amb la Camerata de Salzburg, i aquest concert per a violoncel en la menor de Schumann, de Robert Schumann. I tot seguit entrarem en una atmosfera més íntima, gràcies a una de les peces líriques d'Edvard Grieg, el Nocturn opus 54, número 4, Andante, que és una petita joia plena de calma i delicadesa, amb una escriptura pianística que evoca la quietud de la nit. L'intèrpret és el pianista Javier Perianes.

0: Doncs amb el piano de Javier Perianes i la música d'Edvard Grieg arribem a la conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
0: David, sobre què o sobre qui no has parlat encara i t'agradaria poder-ho fer algun dia?
2: Bona aquesta.
0: Hi ha alguna persona o algun fet que et sedueixi?
2: Sí, de fet n'hi ha molts. A mi m'agradaria molt parlar de la música prehistòrica a Catalunya. Tu creus que això existeix? M'agradaria de debò, eh? Ja, segur que algun dia m'hi posaré. Prehistòrica.
0: Avui a Tots els Matins del Món ens acompanya el músic i divulgador musical David Puertas Esteve, autor d'una vintena de llibres sobre música clàssica i òpera, que ha col·laborat i col·labora encara amb algunes de les institucions musicals més destacades de casa nostra, oferint conferències, presentant concerts i escrivint comentaris per als programes de mà. David Puertas Esteve també és autor de més de 50 guions d'espectacles musicals i, des del 2001, combina la seva activitat divulgativa amb la docència com a professor de música i cultura audiovisual a l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes, al Garraf. També ha treballat en el món de la ràdio. Precisament durant dues temporades va ser col·laborador d'aquest programa de Tots els Matins del Món amb la secció El Rebost de David Puertas. I pel que fa a les seves publicacions més recents hi trobem 100 coses del món coral, publicat el 2024, i els secrets de la música a Barcelona d'aquest 2026, que s'acaba de publicar tot just. A més, David Puertas també és autor del llibre de l'òpera Pantalla, del llibret, volem dir, de l'òpera Pantalla i Calla, que l'any passat es va estrenar a Reus i que aquest dissabte es podrà veure al Gran Teatre

0: Estem sentint el Ball de Gegants de Sant Antoni, precisament compost per tu, David. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I just quan ha sonat, se t'ha dibuixat un somriure, a la cara.
1: Sí, és que em porta records molt bons, aquest ball. Als anys 90 es va fer una recuperació, un treball de recuperació molt important de tot l'imaginari festiu a tot Catalunya, impulsat per la feina que feia a Barcelona, en Xavier Cordomí, amb tots els... I va ser una època en què em vaig convertir en compositor de balls de gegants. O sigui, allò, aquella especialitat que, doncs sí, existeix, i jo vaig ser durant uns anys compositor de balls de gegants. Total, que la gent del mercat de Sant Antoni, del barri de Sant Antoni, amb els seus gegants, Antonet i la Rita, que són molt, molt macos, són dels que més èxit tenen a les cercaviles, perquè són unes figures així infantils, però molt grans, molt elegants, molt macos, em van demanar el ball. I jo vaig escriure aquesta música, i sí, em consta que encara el ballen, ara que hi ha les xarxes socials, de tant en tant els veus, si us feu seguidors dels gegants de Sant Antoni, sentireu el ball, que encara ara el ballen, sí.
0: I tu vas acompanyar els gegants?
1: Sí, jo venia d'acompanyar amb el Flabiol els gegants de la ciutat, els gegants de Barcelona. Em van proposar anar amb el Flabiol, acompanyar els gegants de la ciutat, i vaig estar-hi ben bé 10 anys acompanyant els gegants de la ciutat. És una de les coses del meu currículum de les quals n'estic més content.
0: Perquè... Va ser així que vas introduir-te en el món de la música?
1: No.
0: Perquè
1: no.
0: Hi ha gent que sí, eh?
1: Sí. No, aviam, a mi m'agradaven els gegants i les cercaviles i demés, com a tota la canalla barcelonina, diguéssim. Però vaja, el fet de tocar el flabiol amb els gegants em va venir com de... herència flabiolística, per dir-ho així. El meu mestre, en Jordi León, havia fet aquesta feina. El que passa que després va fitxar per la banda municipal i justament a la cercavila, on surten els gegants, també hi toca la banda. Per tant, ell, a la banda, tocava l'oboè i ja no podia tocar el flabiol amb els gegants. Bé, em van passar a mi la feina i m'ho vaig passar molt bé. I aquí em vaig introduir en el món dels gegants.
0: De balls de gegants en parles una mica en aquest llibre.
1: Sí, de fet, hi dedico un capítol, perquè a Barcelona la falera gegantera és important. Hi ha moltes parelles de gegants, bueno, parelles i gegants individuals també, i hi ha molta música al voltant d'això. I clar, jo explico una mica la història del flabiolaire de la ciutat, de tota la documentació que hi ha sobre flabiolaires que els hi pagaven, i així queda especificat, pel viatge en tren, pel dinar i per tocar el flabiol.
0: Caram.
1: Evidentment, per tocar cobrava menys. De totes aquestes partides era la que menys. Però sí, sí, venia el flabiolaire des de Sant Feliu de Pallerols per acompanyar els gegants. Clar, també era una època en què un flabiol se sentia, perquè les cercaviles devien ser més petitones.
0: Clar, ara...
1: Avui dia... A més, quan et fiques dintre... Clar, quan et fiques dintre un gegant, no sents res. Per això gairebé tots els gegants s'acompanyen de gralles, avui dia, no? Perquè entre la sorollada que hi ha, i els petards, i els diables, i les tarasques, i tot plegat, has de sentir la música. Però en aquella època, no, amb un flabiol n'hi havia prou. Llavors jo, quan vaig començar a tocar el flabiol, me'n vaig adonar d'això. I també ho explico en el llibre, que a mi em deien, molt bé, ens agrada molt perquè toques més fort que els altres. I jo sabia que no era que jo toques més fort, sinó que jo tocava més agut. Aquest és el truco.
0: Era diferent, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, això és un consell per tots els flabiolaires que acompanyeu gegants. Intenteu tocar les mateixes melodies una quarta o una quinta més aguda. Ja no et dic si pots fer una octava, aleshores ja és meravellós.
0: Perquè encara
1: aleshores
0: sí que et senten. Encara toques el flabiol?
1: Sí, i tant, i tant. Sí,
0: acompanyant gegants o no?
1: Quan m'ho demanen, ara fa temps que no acompanyo gegants. Però sí, sí, vaig tocant.
0: Els secrets de la música a Barcelona, un llibre que precisament es va presentar ahir.
1: Sí, ahir vaig fer la presentació oficial, diguéssim. A més, ho vaig fer a l'ESMUC, que feia molts anys que jo no trepitjava l'ESMUC. Doncs mira, aquesta vegada...
0: I com va anar?
1: Bé, molt bé, perquè em van convidar des del Departament de Musicologia. Aleshores, el que vaig fer va ser una xerrada amb els alumnes de musicologia, que es van quedar una mica parats i amb els ulls oberts, com dient, aquest senyor aquí, què ve a explicar-nos, no? Clar, la meva feina musicològica és una mica diferent, és com molt pràctica, no? I a mi m'han dit musicòleg tota la vida. No ho soc, perquè no tinc aquesta formació, però és veritat que quan treballes sobre la música, la investigació i en fas divulgació, en el fons t'estàs convertint en musicòleg, no? Bé, els vaig fer una xerrada d'una hora, ni ens en vam adonar que ja passava el temps, i aleshores vam obrir portes per fer la presentació del llibre. I aquí vaig treure el flabiol i els vaig explicar aquesta història que ara t'he explicat a tu, i ho van poder comprovar in situ dintre d'una aula de l'ESMUC, que tocar a l'octava alta del flabiol peta fort. Sí, sí.

0: I seguim amb una altra de les teves composicions, en aquest cas una sardana, precisament, la sardana de la sardina.
1: Sí, sí, no t'has equivocat, no. Es titula així.
0: Com va sorgir aquesta sardana?
1: És fruit d'un joc. Jo fa molts anys treballava a Ràdio 4, el programa Festa Festa, juntament amb en Jesús Ventura, i un dia, no sé, em van convidar a un dels programes de Ràdio 4 que dirigia la Pepa Fernández, la periodista, i parlàvem de sardanes, i no sé, era prop de Carnaval, feien broma amb l'enterro de la sardina, i ella em va preguntar, hi ha alguna sardana que es tituli sardina? I jo li vaig dir, segur que n'hi ha alguna. I si no, no pateixis, que ja la compondré jo mateix. Són aquelles coses que
0: això
1: dius...
0: Això ho vas dir en antena.
1: Sí, i clar,
0: molt bé.
1: Ja passa això a vegades, que dius coses en antena i després ho has de... No vaig trobar cap sardana que es titulés així, i aleshores la vaig haver d'escriure jo. La vaig escriure i, bueno, es va estrenar, i és una de les meves sardanes, de les poques que he escrit, és de les que més es toca.
0: Veus?
1: Perquè, bueno, no vol dir que es toqui gaire, però diguem que de tant en tant es toca perquè és simpàtica, és divertida, i normalment es toca per Carnaval, per l'enterro de la sardina.
0: Clar.
1: O per allà a prop. Doncs...
0: És el moment ideal.
1: Sí, sí, sí, és una sardana així popular. Sí.
0: Has compost molta sardana?
1: N'he fet 6 o 7.
0: 6 o 7?
1: Sí. Bueno, n'havia fet 10 o 12, però les he anat eliminant. Saps allò que queda molt bé? Eliminada del catàlogo.
0: Sí,
1: perquè
0: no?
1: El propi
0: això ho han fet tots.
1: Bueno, si ho va fer
0: tots
1: Bruckner...
0: Tots els compositors. Per això et dic que ets l'únic que elimina composicions teves.
1: Sí, en tinc mitja dotzena, que els van tocant de tant en tant.
0: Mm-hmm. Al llibre també parles, hi ha un capítol dedicat a les sardanes.
1: Sí, perquè a inicis del segle XX, la sardana va ser una, i la cobla va ser un element de dinamització musical molt important. A Barcelona, orquestes no en teníem. O teníem una, o les orquestes de teatre, les orquestines... Però, en canvi, les cobles començaven a arribar de l'Empordà i van ser eines de difusió de la música, molt important. De fet, això s'ha comentat sempre. Els compositors catalans escrivien més per cobla que per orquestra,
0: sí.
1: Perquè aquí no hi havia orquestes.
0: Clar.
1: Que toquessin.
0: Canvi de cobles.
1: I sí, he fet una petita relació en el llibre de les cobles barcelonines, creades a Barcelona. La primera és del 1906, la segona del 1908, és a dir, que això comença a aquella època, i són cobles formades per músics empordanesos que viuen a Barcelona i que formen cobles aquí. Aleshores, he fet una relació, però ja ho dic, no és exhaustiva, perquè és una feina musicològica relativa. I sense fer gaire... Vaja, sense remenar massa, m'han sortit una vintena llarga de cobles barcelonines, creades a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
1: I Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, actualment, perquè... quantes n'hi deu haver?
1: Actualment, no ho sé, perquè també unes es fan i es desfan.
0: Yeah.
1: Últimament no se'n fan moltes de cobles, ja fa anys que no se'n creen gaires de noves, però... Bueno, de fet, a Barcelona tenim la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, com a capdavantera, però n'hi ha hagut moltíssimes. Jo em vaig iniciar en el món professional de la música tocant amb la cobla Montjuïc, que era aquí a Barcelona, i després també amb la Principal de Collblanc, que ja no és Barcelona, ja és cap allà a l'Hospitalet i tal, però bueno, diguem que el món de la cobla a Barcelona sempre ha estat molt, molt actiu.
0: Has anomenat la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

0: Estem sentint el cavaller enamorat de Joan Manent amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, precisament, que Joan Manent també hi surt al llibre, per cert.
1: També, també. Més barceloní no n'hi ha d'altre. I a més també surt el seu auditori. Aquest senyor tenia una fortuna i va decidir crear un auditori, construir un auditori, el carrer Balmes, cap a dalt de tot. S'hi va deixar, vaja, una milionada. Però de sobte, els diners li van deixar de rajar, perquè es veu que tenia inversions a Sud-amèrica, a Cuba i demés, i aquest auditori va quedar allà, aturat. I durant molts i molts anys, bé, jo recordo passejar per allà al costat del meu pare, i em deia, aquest és l'auditori del Manent. I jo veia allà una estructura a mig fer.
0: I ara què hi ha?
1: Bueno, es va tirar a terra tot i es van fer uns cinemes. Ostres. I ara hi ha uns cinemes allà, sí, sí. Joan Manent hi apareix bastant al llibre, sí.
0: Bon violinista. Reconegut.
1: Sí, sí. I també li ha passat, com també era compositor, però bueno, les seves obres darrerament s'estan recuperant, l'associació Joan Manent ha fet moltíssima feina, però vaja, el món sardanista no calia que li recuperessin gran cosa, perquè té un parell de sardanes molt, molt, molt conegudes, i sobretot el cavaller enamorat.
0: I tant, que a més també hi ha la versió cantada.
1: Sí, perquè a més la lletra la va posar ell mateix. O sigui que ell va fer...
0: Ho feia tot.
1: Tot.
0: Lletra i música.
1: Tot.
0: Escolta, hi ha alguna anècdota que puguis explicar sobre el món de la sardana que trobem en aquest llibre, Els secrets de la música a Barcelona?
1: Sí, sí. De fet, el món de la sardana i de la cobla, per extensió, hi apareix en un parell de capítols, perquè, a part dels compositors, hi ha anècdotes molt curioses. I n'hi ha una molt, molt simpàtica, que de fet no s'havia publicat mai encara en un llibre, però sí en algun estudi acadèmic, que és la recuperació, no sé si d'una recuperació o invenció, bueno, és igual, d'un instrument que es diu la barítona. La barítona és l'instrument greu de la família del tible, la tenora, i l'instrument baríton d'aquesta família. Sembla ser que a la dècada de 1920, en Joan Lamot de Grignon se li va acudir encarregar a un luthier que construís aquest instrument. Però no sabíem si l'havien arribat a construir o no, bueno, se li va perdre la pista. 100 anys després, remenant papers i demés, doncs Albert Fontelles i d'altres musicòlegs van trobar confirmació de que s'havia arribat a construir aquest instrument. Paral·lelament, el 2007, l'Institut d'Estudis Catalans en va construir un. Va dir que és una cosa lògica que els instruments vagin creant instruments més greus o més aguts de la mateixa família.
0: Doncs sí, bé, sí.
1: Van fer un estudi sonològic i demés i van crear una barítona. Se la va anomenar, se l'anomena la barítona de l'IEC, de l'Institut d'Estudis Catalans. I es va presentar el 2007. Doncs bé, entretant, van aparèixer aquesta documentació de que aquella barítona del Joan Lamot de Grignon havia existit fins que un dia la van trobar. Un dia vol dir fa 2 anys.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Tampoc.
1: La van trobar a casa d'una neta o besneta del senyor que tocava la banda, però va ser una curiositat d'aquelles. En Jaume Nonell, que també és estudiós del món de la sardana i de més, parlant amb una senyora, ai, doncs sí, jo crec que la meva cosina o la meva no sé què... Bé, total, que van anar a casa d'aquesta senyora i es van trobar allà al menjador, penjada a la paret. Sí, aquí hi ha el clarinet de l'avi. Mare de Déu, quan van veure allò, van dir, però això és la barítona de 1920. Total, que avui dia tenim dues barítones. La creada modernament per l'Institut d'Estudis Catalans i l'autèntica antiga. Aleshores, jo en el llibre explico aquesta història, aquest descobriment, i la frase que va dir en Pau Riols, que va ser un dels que va estar implicat amb això, i va anar allà a veure aquest instrument, va dir, no m'ho puc creure que existeixi. Perquè ell havia estat implicat amb la construcció del nou, de la nova barítona. I quan la va veure allà, i la va fer sonar, perquè van trobar una caixa de canyes, imagina't, que devien estar, pobre,
0: no volia saber-ho. Tant de temps.
1: Doncs ell va dir, diu, és que realment semblàvem els arqueòlegs entrant a la tomba de Tutankamon, no? Bueno, és una cosa molt xula que ha passat aquí, a Barcelona fa molt poc temps.
0: Sí, dos anyets. El llibre es parla de moltes coses i, clar, tractant-se dels secrets de la música a Barcelona, suposo que també t'has fixat en un moment clau que segurament va suposar un abans i un després per Barcelona, que va ser el 1992.

0: Doncs aquest era un dels himnes que va sonar en els Jocs Olímpics del 1992 aquí a Barcelona, l'himne d'Indonèsia.
1: Indonèsia, increïble, increïble. Sí, sí.
0: Què va suposar per tu? Tu no sé si ets molt d'esports, com ho vas viure tu als Jocs Olímpics?
1: Jo en aquella època estava més centrat en la música que en l'esport. És a dir, jo recordo l'any 92... Jo en aquella època tocava amb la Cobla Mediterrània i, per tant, tocava amb sardanes i demés. I el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics jo tenia una ballada de sardanes al Vendrell.
0: Mira.
1: I me'n recordo que vaig veure part de la inauguració per la televisió. Sí, sí. Jo explico en el llibre la gènesi d'aquest himne, per exemple, que hem sentit. No de la composició, sinó de la versió. L'hem sentit interpretar per la Banda Municipal de Barcelona quan es va fer el Comitè Olímpic. Anys abans, de l'any 92, algú va decidir que tots els himnes que sonarien els interpretaria la Banda de Barcelona. Per tant, se'n farien enregistraments. Perquè sí, quan guanyés un atleta, al posar-li la medalla d'or, en anys anteriors el que s'havia fet era que cada país enviava la gravació. Llavors algú se n'ocupava de fer la recopilació. És una logística complexa, perquè, és clar, per exemple, a Barcelona vam tenir moltes seus olímpiques. Les medalles d'or que es donaven al Pallars, amb les competicions de riu, de canoes i de més, o les que es donaven en el tennis, que es feia allà a dalt, a les Llars Mondet, o les que es feien a l'Estadi Olímpic. És a dir, havies de tenir diverses còpies dels himnes aquests. I, a més, els havies de tenir tots. No fos cas que guanyés un tio d'Indonèsia, no? Que, per cert, el d'Indonèsia va sonar una vegada. No, dues vegades va sonar, perquè van guanyar la medalla d'or de bàdminton. Per tant, havia de ser-hi. I mira, va guanyar la medalla d'or. I el van posar i ja està. A més, l'ordre era molt clara. Hem de gravar tots els himnes. Estem parlant de 169 països que van participar, però se'n van gravar 184, perquè a última hora algun país no es va presentar amb ningú. Però la Banda Municipal de Barcelona va gravar 184. Això què vol dir? Que va haver arranjadors durant 2 anys fent arranjaments d'aquests himnes, perquè tots s'havien d'ajustar a que duressin 40 segons, una cosa
0: sí,
1: així.
0: Sí, sí, aquest durava poquet, 50...
1: Sí, menys d'un minut. I es van passar de llarg amb dos himnes.
0: Quins?
1: El d'Estats Units, dura 75 segons.
0: Vaja.
1: Sí, vinga, han de ser ells. I a sobre és l'himne que més vegades va sonar. Perquè durant les Olimpiades... Clar. I n'hi havia un altre que també s'havia passat de llarg, que és el d'Àustria, que no va sonar cap vegada, perquè cap atleta austríac va guanyar cap medalla d'or. Bé, són coses d'aquelles. I aleshores la banda va estar en un procés frenètic d'enregistrar himnes. El procediment era el següent. El país que fos enviava el seu himne, se'ls demanava la partitura, si hi havia partitura bé, i si no... Algú de buida.
0: Escolta'l i transcriu-lo.
1: Sí, al final sonen com aquest que hem sentit. Sí. Els himnes són molt així...
0: Sí, s'assemblen una mica.
1: Èpics i sí. Ja està. I aleshores algú feia l'arranjament, li donaven a un copista perquè copiés les partitxeles a mà, estem parlant de l'any 90, es copiava a mà. El meu pare va ser un d'aquests copistes. Va estar anys, i parlo, vull dir un parell d'anys, copiant partitxeles de l'himne de, jo què sé, països però inhòspits que... existien i deixaven d'existir. Perquè, és clar, després, quan van arribar els Jocs Olímpics, resulta que ja hi havia països nous i d'altres que existien, que ja es deien... Bé, la qüestió és que això va durar uns anys i va ser un tema que molt poca gent coneix. Després, la banda va estar gravant himnes dia rere dia amb l'empresa de so El Camión, que es deia en aquella època, amb l'Albert Argudo... I el Josep Mut dirigint himnes un darrere l'altre. Bueno, la qüestió és que per les Olimpiades van estar preparats tots aquests himnes i, mira, vam tenir aquesta particularitat.
0: Tu que has fet tantes col·laboracions, n'has fet amb la banda?
1: Amb la banda n'he fet bastantes presentant concerts, sobretot. Perquè recordo, per exemple, una molt simpàtica, just durant la pandèmia, quan la banda va començar a tornar a tocar davant de públic, no podien posar 40 músics sobre l'escenari. Per les distàncies.
0: Clar.
1: I aleshores van fer concerts amb 16-20 músics, amb un repertori especial. Perquè, és clar, per exemple, era doncs, el grup de saxos que feien una obra, després venien el grup de metalls, després percussions amb no sé què, i jo vaig fer de presentador d'aquests concerts. Van ser una sèrie de concerts que es van fer durant uns mesos, abans no es van aixecar totes les restriccions, i bueno, és una de les moltes col·laboracions que he fet amb la banda, per exemple, perquè...

0: Sentim música de Manuel de Falla, aquesta fantasia bètica amb la fantàstica també pianista Alicia de la Rocha. Ella també surt en el llibre?
1: Sí, sí que surt, sí. Deu sortir en algunes ocasions, però una segur, la inauguració de l'Auditori a Barcelona. Ella va ser la pianista que va inaugurar, tocava el Concerto Breve del Montsalvatge i ella va ser la que va tocar. I a més jo en aquell moment treballava amb l'OBC i estava de responsable de documentació musical, per tant, allà vam treballar junts amb l'organització d'aquest concert.
0: La vas conèixer, per tant, personalment,
1: sí,
0: a l'Alícia?
1: Sí, la vaig conèixer i vaig veure com triava el piano, perquè feia pocs mesos que havíem enviat a un pianista a comprar dos pianos. Els Steinway aquests grans de... un bon auditori n'ha de tenir dos, de pianos d'aquests. Doncs sí, sí, vam comprar dos, estaven nous per estrenar, i ella va venir, em va tocar un, va tocar l'altre, i va dir, aquest, a mi poseu-me aquest. I sí, sí, el dia del concert li van posar el que ella...
0: Què va fer que decidís un i no l'altre?
1: Bueno,
0: no
1: ho sé.
0: Ho va explicar o no?
1: No, jo la vaig sentir tocar i clar, estem parlant d'instruments que en aquell moment valien 12 milions de pessetes, cadascun. Són instruments, bueno, de primer nivell, clar. Quan et venen aquests grans pianistes, al Palau, a l'Auditori, a aquests llocs...
0: Els hi has de posar un piano bo.
1: Els has de posar el millor que trobis. I, clar, són diferents, sonen diferent. No sé, no sé què hi va trobar, no li vaig preguntar. Jo estava més pendent d'apuntar el registre. Vostè vol el A/3421? Imagina't que li poso el 3422 i no és el que ella vol.
0: Bueno, ui.
1: I sí, sí.
0: Tractant-se d'una figura com ella, Alicia de la Rocha, amb un prestigi internacional brutal, el dia que la vas conèixer, no sé si va ser aquest mateix dia o ja l'havies coneguda personalment abans...
1: Bueno, aquest dia hi vaig parlar, diguéssim. Jo l'havia conegut abans perquè ella tocava de tant en tant, col·laborava amb l'OBC, com et dic, jo ja feia pràcticament 8 o 9 anys que treballava allà, per tant, ella ja havia vingut a tocar. Però aquesta vegada va ser l'ocasió que vaig tenir de parlar més amb ella, i no massa més, perquè ella venia el que venia.
0: Clar.
1: I ja està. Quins pianos m'heu portat aquí, aquell i aquest. Però sí que era impressionant, realment, una dona petitó.
0: Clar, suposo, aquí sí. Quin impacte vas tenir el dia, primer dia que la vas conèixer.
1: Sí, sí, doncs allò, una dona petitona.
0: Petitona.
1: Petitona, gran, i és, bueno, es posarà aquí davant del piano i, mare de Déu, era una transformació total.
0: I va ser així.
1: Sí, sí, tal qual. Mm. Sí, sí.
0: Tal com hem dit al principi, aquest dissabte al Gran Teatre del Liceu s'estrena l'òpera comunitària Pantalla i Calla, amb música d'Albert Gomí, que, per cert, el vam tenir fa pocs dies aquí també amb nosaltres, i Llibret teu, una òpera que arriba a Barcelona després que s'estrenés l'any passat a Reus. No sé com la van rebre.
1: Va ser fantàstic. Va ser fantàstic. Això va ser fruit d'un encàrrec. T'encarreguen una òpera i d'entrada t'has de plantejar una... Per què m'estàs demanant? Una cantata? No, no, no, una cantata no. Una òpera. Una òpera amb tots els elements d'una òpera. Aleshores has de tenir molt clar quins són aquests elements d'una òpera. Un musical? No, no és un musical, és una òpera. Uf, i ja comences a dir on està la línia, no? Avui dia a vegades és difícil decidir on està. Però el que marca el que és una òpera d'entrada és el cant líric. El cant líric, o sigui, els solistes han de cantar amb veu d'òpera, que ho entengui tothom. En aquest cas, l'encàrrec era que hi hagués un cor de nens, nombrós, i amb protagonisme. I aleshores, clar, la història havia de transcorrer, doncs, en algun ambient on hi haguessin nens. Vaig plantejar la història dintre d'una escola. I es titula Pantalla i Calla, perquè la temàtica és sobre l'impacte de les pantalles en la canalla. Tant el mòbil, tabletes, ordinadors, pantalles grans, que totes les aules de Catalunya avui dia tenen una pantalla gran, des de P3 i abans fins a la universitat. I és un tema molt seriós, però tractat des de l'ambient de l'òpera bufa, l'òpera així simpàtica, amb una mica de recursos, bueno, alegres al final. Passen coses dramàtiques, a l'òpera, només faltaria, sí, sí.
0: Però acaba bé o no?
1: Bueno, hi ha una resolució del conflicte, diguem-ho així. I la resolució la fan els propis nens, que això també era interessant.
0: Ah.
1: Que no fossin els adults que els diguin això heu de fer-ho així, sinó que ells mateixos arriben a una entesa. I bueno, a Reus i a Tarragona l'any passat va ser fantàstic. Fantàstic. Bueno, tant és així que els del Liceu els va agradar i van dir portem-ho al Liceu. Sí, sí.
0: Clar, tu dius, l'has situat en una escola, a més, home, com a professor que ets d'institut, això ho vius i ho coneixes molt bé aquest món. Tu el pateixes també, el món, tota la història de les pantalles entre els teus alumnes?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que aquest any ens ha anat molt bé, que el Departament d'Ensenyament d'educació, ja saps que aquest departament va canviant de nom, ara també es diu de formació professional, té un nom molt llarg, ens ha anat molt bé que aquest any decretés que s'han acabat els mòbils, que no poden entrar mòbils, ni a escoles ni a instituts. Això era una cosa que fins l'any passat, fins al curs passat, era, bueno, cadascú que ho reguli com vulgui, com pugui, com no sé què. Ha estat un desastre. Els últims 5, 6, 7 anys han estat un autèntic desastre. Molts conflictes, però molts, de debò. I, en canvi, quan et ve una normativa de dalt, sigui blanc o sigui negre, com a mínim tu pots dir, mira, és que això és a tot arreu.
0: Clar.
1: Si no, es crea un conflicte. I això ens ha anat molt bé. Després ho has de seguir gestionant, només faltaria. Però ja no és la problemàtica que teníem aquests últims anys.
0: I el treball de fer el llibret ha estat una feina solitària, tu sol, o has comptat també amb la col·laboració, l'opinió de l'Albert, l'autor de la música,
1: l'Albert Romí? Sí, els compositors són molt, molt insistents, la veritat. Sí. I a més, defensen molt els seus sostinguts. I sobretot la mètrica. És que aquí aquest compàs de 5 hi ha de ser. I dius, home, però un compàs de 5, jo hauré de canviar la paraula que he posat aquí. Ha sigut una feina molt, molt xula, molt xula. Jo no m'ho hagués imaginat mai, perquè amb l'Albert ja havíem fet alguna cantata, ja havíem fet diverses coses, però una òpera en què el to de cada personatge ha de ser molt concret. És a dir, el baríton solista parla d'una manera. Bueno, parla, canta, però diguem que el tipus de paraules que fa servir són unes. La directora de l'escola, que és una soprano com cal, parla d'una altra manera. I la canalla, els nens i nenes, doncs parlen d'una altra manera. Aleshores, agafar els tons diferents, col·locar la mètrica, de sobte el compositor et diu, ostres, perquè això em quedi ben equilibrat, aquí necessitaria una àrea de baríton. Jo no havia previst que allà hi anés una àrea de baríton.
0: Doncs l'has d'escriure.
1: L'has d'escriure, i aleshores, què està passant aquí? Quin conflicte hi ha? O què? Val, doncs això, en lloc de dir-ho aquests, ho dirà el baríton i ho dirà d'aquesta manera. I sí, és una cosa que es va creant en col·laboració. Jo no sé com treballaven Mozart i el Lorenzo da Ponte, però estic convençut que també era un treball de tàndem. No era només allò com es feia antigament. Agafes un text i li poses música i ja està. No, no, en aquest cas el compositor ha intervingut molt. En
0: Pantalla i Calla, aquest dissabte, al Gran Teatre del Liceu, i em sembla que, de moment, el tema de les entrades va molt bé.
1: Sí, molt bé. Ahir em deien que n'hi ha 1.500 venudes. Quina barbaritat.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Però em sembla que al Liceu encara hi cap més gent, eh?
0: Va, doncs, animeu-vos-hi, que encara no s'ha acabat i encara hi sou a temps. Parlant del tema de la teva tasca com a professor, i tu, bàsicament, la teva feina principal és aquesta,
1: sí,
0: ser de professor.
1: Sí, és el meu sou. I aleshores, clar, avui algú que m'escolti dirà, i què fa aquesta hora a la ràdio parlant en directe? És que avui dimecres entro una mica més tard.
0: És un dia que nerviosos.
1: Exacte, els dimecres al matí no entro a primera hora. Per tant, ho puc fer perfectament. Sí, és la meva tasca principal, però és veritat que ser professor d'institut té poc glamour, no és noticiable. I aleshores, clar, quan se'm presenta, però David Portes, professor d'institut, això no ven gaire, però és del que n'estic orgullós, és la meva feina.
0: No I a més, hi ha una feina de la qual n'estàs molt orgullós.
1: Sí. Sí,
0: que
1: sí.
0: Ens has portat precisament un llibre de mostra.
1: Sí, l'editorial Casals em va demanar fa un parell d'anys que fes els llibres per l'ESO, de música. Es diuen llibres de text. És com una redundància, no?, que un llibre sigui de text, però en aquest cas s'entén el concepte. Hi ha diverses editorials que tenen llibres de text de música per instituts, però hi ha hagut un canvi legislatiu molt important amb la nova llei educativa, i l'editorial Casals em va demanar, s'han de reformular tot de dalt a baix, triar quins continguts es posen, quins queden fora, com s'organitza, com es sistematitza això. A Catalunya tenim música a primer d'ESO i a tercer d'ESO, i després a quart hi ha una assignatura optativa. Doncs bé, he hagut de fer aquests tres llibres, m'ho he passat molt bé, ha sigut una feinada, però clar, a la cap i al fi és el que jo faig cada dia. És la feina que faig cada dia.
0: Sí,
1: aquí, el que ells van apostar, l'editorial que se'ls va apostar, per alguna persona que està a l'aula. No que fes un llibre des de fora, des d'un despatx, des de l'àmbit acadèmic o de conservatori, sinó algú que està dia a dia amb l'alumnat d'institut. I jo crec que he fet una eina, uns llibres, que poden ser molt útils. que en definitiva és del que es tracta, que siguin útils pel professorat, perquè vegin quina tria de continguts he fet, perquè aquest, diguéssim, que és el gran canvi legislatiu.
0: Uh-huh.
1: Abans la llei et deia molt clarament de què havies de parlar, i en canvi ara la nova llei d'educació diu ensenya música amb allò que creguis que connectaràs millor amb l'alumnat.
0: Uh-huh. Clar, i tu em comentaves abans de començar la conversa que tu mai havies fet música amb un llibre.
1: No, és clar, però també és veritat que jo tinc un currículum particular.
0: Uh-huh.
1: Jo he treballat amb la música des de molts àmbits, des de molts punts de vista. Quan he necessitat suport de llibre, he agafat algun capítol d'aquí o algun capítol uh-huh. d'allà, però no he tingut la feina sistematitzada, perquè jo ja he anat fent la tria, gràcies a la meva experiència i, sobretot, a la reflexió sobre allò que estàs fent, que jo crec que és la clau. Quan dones classes en un institut, sigui de l'assignatura que sigui, el que has de fer és reflexionar constantment sobre allò que estàs fent. Ha funcionat? No ha funcionat? Com puc arribar millor a l'alumnat? Això ho han entès? No ho han entès? Hi ha activitats que els nanos les fan, i les fan bé, però no aprenen res.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, són activitats que no serveixen, perquè al final han de ser un tipus d'activitat que els hi generi una vibració, que entri. I jo el que he fet és posar el que a mi m'ha funcionat, ho he posat en un llibre. I aleshores el que m'agradaria és que ara el professorat de tot Espanya, perquè això és en català, en castellà, fins i tot n'han fet una edició en anglès, imagina't,
0: mm-hmm.
1: doncs puguin triar, puguin agafar el llibre i diguin, home, doncs la selecció que ha fet de continguts i com els ha disposat i la manera de treballar-los, ens sembla interessant i el podem aplicar.
0: I a més, avui ho presenteu.
1: Avui em faig la presentació, o sigui, a 6:15 a la llibreria Ona. Mm-hmm. L'editorial Casals ha convidat a professorat de música a venir a conèixer aquest material, on explicaré sobretot això, com es fa la tria de contingut. Quan una llei et diu ensenya música, i no diu gaire cosa més,
0: sí.
1: Com ho tries? Aleshores, clar, hi ha gent que comença amb el cant gregorià, i jo hi poso, cant gregorià, però no el poso al començament. El primer dia de classe no pots ensenyar cant gregorià. Bueno, és el meu punt de vista. Ara, si hi ha un professor que és un expert en cant gregorià, segurament sabrà transmetre això des del primer dia. Perquè després aquí el que compta no és només els continguts, és sobretot la passió que hi posa.
0: Home, mira, ara estic obrint i la primera cosa que em trobo, la primera pàgina...
1: Ai, aviam què
0: és. Què diu de tu la música que t'agrada?
1: Mira, aquesta és la primera situació d'aprenentatge. Sí, clar, primer d'ESO, jo vull conèixer l'alumnat. A tu què t'agrada? I a partir d'aquí, treballar.

0: Doncs aplaudiments per aquest final de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven, aquesta oda a l'alegria, que també hi surt en el llibre Els secrets de la música a Barcelona, i em sembla que és a l'inici.
1: Sí, sí, el primer capítol parla d'això, Beethoven en català. Aquí a Catalunya aquesta obra es va estrenar en català. Vam tenir la sort que Joan Maragall en va fer una adaptació perfecta, no és una traducció, és una adaptació perfecta que es pot cantar, i durant anys s'ha cantat en català, sí, sí.
0: I un llibre que es presentarà quan? A banda de la presentació que es va fer...
1: Sí, ahir el vam presentar a l'ESMUC. En faig una presentació el dia 15, a les 6 de la tarda, a Sant Pere de Ribes, a la biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes. No cal que vingueu tots, perquè tampoc és una biblioteca molt gran, molt gran. Però sí que és veritat que acostuma a estar plena a vessar perquè és el meu poble. Aleshores, a mi la gent allà em coneix, i a més faig una mica de trampa, perquè convido una coral sencera a venir a cantar a la meva presentació. Aleshores, clar, ja et venen 30 persones de cop. I si venen els familiars, vaja, copetem.
0: Ja ho omples.
1: La coral és la coral Levare, de Ribes, que dirigeix la meva dona, la Meritxell Tarragó, i que ja ha cantat en diverses presentacions dels meus llibres.
0: Sí.
1: I clar, en aquest cas és molt xulo, perquè se'n parla bastant del món coral a Barcelona, en aquest llibre. Tenim un paper molt, molt important, des dels cors de Clavé, ara mateix parlàvem de la novena de Beethoven, etcètera, etcètera. No? Doncs sí, sí, farem la presentació oficial al meu poble, a Sant Pere de Ribes, el dia 15.
0: Doncs que vagi molt bé, David. David Puertas Esteve, gràcies per haver vingut. I a seguir endavant.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Catalunya Música.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
1: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
2: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
4: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim. Però si em dius tens que tocar el bombo en tosca, doncs també disfruto. Dona igual el que toques.
2: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu.
5: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
6: Doncs sí, aquí mateix a Catalunya Música, en aquesta tercera hora, en què d'aquí una estona també arribarà en Miquel Massan amb la seva secció Verd de Pi, Blau de Mar. Una hora que continuem, evidentment, acompanyant-vos amb la música. I ara serà amb una prova més de la genialitat de Wolfgang Amadeus Mozart. D'ell sentirem el segon moviment del seu quintet amb clarinet, en la major, Kehel 581. Música dolça i expressiva, capaç de crear una atmosfera serena i gairebé contemplativa.

Segurament no us estranyarà sentir que els intèrprets d'aquesta versió del Larghetto, del quintet amb clarinet de Mozart, eren el quartet Hagen, amb Jörg Widmann al clarinet com a solista. Grans intèrprets al servei d'una peça fonamental del repertori cambrístic. I no deixem la cambra perquè continuem amb una de les cançons de Josephine Lang, gran cantant, pedagoga i compositora de Lieder exquisits, encara massa desconeguts, tot i l'admiració que van despertar durant la seva època. Una d'aquestes joies, sens dubte, és el seu Sentiment de tardor, que sentirem en un arranjament molt especial per a contrabaix i piano.

Sentíem un altre també arranjament, però en aquest cas d'una de les peces que Piotr Ilich Txaikovski va escriure amb finalitat pedagògica per ensenyar els secrets del piano als més joves. L'obra era la Nina Malalta i la versió l'afirmava el Klaus Quartet. Sens dubte, la febre wagneriana continua més viva que mai, tal com demostra el disc d'aquest mateix 2026 de l'Orquestra Filarmònica de Hong Kong, dirigida pel seu joveníssim director principal, que és el finès Tarmo Peltokoski. Un àlbum dedicat a un arranjament ideat de Henk de Vliga, que revisita alguns dels moments més apassionants del cicle de l'Anell de Richard Wagner.

0: Clara Schumann ens donava una lliçó de lirisme i elegància amb aquest andante de les tres romances opus 21 en un arranjament per a nou instruments interpretat pel conjunt d'Amsterdam Intercontinental Ensemble. Música originalment per a piano, però que en aquesta versió aconseguia mantenir el seu caràcter íntim i expressiu. I així, a només 4 minuts perquè siguin 3:15 del matí, donem la benvinguda a en Miquel Massana. Bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ja hi tornem a ser.
1: Ja hi tornem a ser.
0: Amb el verd de pi i blau de mar.
1: Som-hi. Una secció més.
0: Una secció més. I avui sobre qui?
1: Doncs mireu, l'any passat celebràvem el 150 aniversari del naixement del pianista amb majúscules del segle passat, Ricard Vinyes, i avui he vingut aquí per dedicar-li aquesta secció. I posarem una altra vegada, així com ho vam fer ja fa unes setmanes a Montserrat Torrent, posarem el focus altra vegada en un intèrpret. Vinyes és el gran difusor de la música per a piano del seu temps i podríem dir que és el pianista de les vanguardes. Vinyes va néixer a Lleida el 1875, el 1885 es trasllada a Barcelona per estudiar piano amb Joan Batista Pujol, harmonia amb Felip Pedrell, i 2 anys més tard la família, veient que era un jove prodigi, pregunta al Béniz, que en aquell moment ja era un personatge ja de referència, recomanacions. De fet, primer li demanen per ser ell el professor de piano, però li demanen recomanacions, i el Béniz els hi recomana que vagin a París, al Conservatori de París.
0: És a dir, li demanen al Béniz que sigui el professor de Ricard Vinyes.
1: Exacte. Però el Béniz diu que millor que se'n vagi a París, perquè serà un gran artista, no només un gran pianista.
0: Va ser visionari o no?
1: Va ser absolutament visionari. Sí, sí. I allà estudia amb un dels grans professors de piano, que és Charles de Berrio, que serà el seu gran mestre. Vinyes guanya el primer premi del Conservatori de París, per tant, li augurem una carrera brillantíssima, plena d'èxits. Però fa una cosa molt interessant l'any 1898, amb només 23 anys, que ofereix el seu primer concert dedicat en exclusiva a la música moderna. I atenció, perquè, clar, música moderna en aquells anys, fixeu-nos quins noms portaven els programes. César Franck, Charles-Marie Vidor, Camille Saint-Saëns, Théodore Dubois, Charles de Berrio, que era el seu professor, Ernest Chasson, Vincent Dandy, Emmanuel Charrier, Gabriel Fauré i Isaac Albéniz. Això era la música moderna d'aquell...
0: Caram!
1: Alerta, eh? Però això va ser molt, molt, molt important, perquè ell posava el focus en aquest tipus de música. Però no només això, sinó que el més destacat avui podem dir que va ser que en aquell primer concert dedicat al que s'anomenava aquesta música moderna, Vinyes va estrenar una peça que un amic seu compositor li havia dedicat a ell mateix i que portava per títol Minuet Antic. Aquest amic, encara poc conegut, havia estudiat piano amb el mateix professor que Vinyes, tot i que l'havien expulsat del conservatori, eh? Alguna cosa no li devien agradar. I havia crescut i compartit totes les experiències d'adolescència i joventut durant els seus primers anys a París amb Vinyes. Aquesta amistat dels dos músics va ser fruit probablement de la relació entre les dues mares, una de Lleida i l'altra del País Basc francès, però que sabia parlar castellà, i que es van ajudar mútuament en aquest estar de París. Suposo que teniu curiositat per saber el nom de l'amic, no? Doncs era ni més ni menys que Maurice Ravel.
0: Quan has dit això de basc, ja... Ravel. Suposo que més d'un oient ja s'ho ha imaginat.
1: Hem donat pistes, i tant. Ravel, de fet, neix, curiosament, el mateix any, amb poques setmanes de diferència que Ricard Vinyes, el 1875, i a partir d'aquest moment, Vinyes es converteix en el gran pianista que donarà a conèixer la seva obra per a piano. Si us sembla, comencem amb la primera audició i comencem ni més ni menys que amb aquest minuet antic interpretat per Bertrand Chamailloux, que és la peça que Maurice Ravel va dedicar a Ricard Vinyes.

0: Que bonic aquest minuet de Maurice Ravel. Ho deies, van néixer el mateix any. Li va dedicar a Ricard Vinyes. Quants anys tenia aquí Maurice Ravel?
1: Doncs era ben jove. De fet, havia fet relativament poca cosa. És de les primeres obres que va escriure. Havia escrit un parell abans, però era un compositor molt poc conegut. I, de fet, l'èxit d'aquest concert, perquè va ser un èxit absolut, és el detonant que porta Ricard Vinyes a ser el pianista de capçalera per compositors novells. Com us he dit abans, el pianista d'avantguarda. No només de Ravel, però a partir d'aquesta estrena de Ravel són altres compositors interessats en ells, com és, evidentment, Debussy, com és Edouard de Sévérac, com és Satie, que, de fet, Satie comença a escriure música per a piano a partir que coneix Vinyes l'any 1912.
0: A veure...
1: Però és que aquesta actitud de defensa dels músics contemporanis no és només amb aquesta primera generació, que era la seva, sinó que després, anys després, també ho fa amb el famosíssim grup dels Sis, als anys 20, amb músics com és Poulenc, qui havia sigut també alumne de Vinyes, i no només als anys 20, sinó que als anys 30, quan ja Vinyes ja era un personatge consolidadíssim. Per tant, aquí podem veure aquesta intenció seva de defensar el repertori. Ho torna a fer amb altres compositors, com és Taillefer, com és Jolivet. Per tant, té aquesta fidelitat absoluta i aquest compromís absolut amb els nous llenguatges, que és una cosa valuosíssima, crec. Us sembla si escoltem una altra audició?
0: Som-hi.
1: I, a més, aquesta també té un punt molt valuós, perquè és Poisson d'Or, que és un número de l'obra de Debussy que porta per títol Image, i és l'única obra que Debussy va dedicar a un intèrpret. Per tant, aquí podem veure aquesta relació que us deia de Debussy amb Vinyes. I la cosa notable que us deia és que escoltarem per primera vegada Ricard Vinyes tocant, interpretant aquesta peça.

0: Només francesos o què? Hem començat amb Maurice Ravel, ara Claude Debussy...
1: Clar, Ricard Vinyes va anar a viure a París molt jove, per tant, ell coneixia absolutament el cercle intel·lectual i el cercle musical de París, i ell en aquells moments ja era una referència, i això va fer que no només fossin francesos, això va fer que casa seva i que el seu entorn fos un degoteig de músics espanyols i catalans per conèixer el gran Ricardo Vinyes. Un d'ells va ser Manuel de Falla.

0: Estem escoltant aquest Manuel de Falla, aquesta extàtica dansa del terror de l'amor brujo, i altra vegada interpretada pel
1: per
0: mateix
1: Ricard Vinyes.
0: Ricard Vinyes, eh? No va ser només Manuel de Falla, Manuel de Falla el va conèixer el 1907, sinó que va ser Turina, sinó que va ser Rodrigo, va ser Montpou, va ser Blancafort. Per tant, aquesta actitud que us deia abans d'estrenar obres, de tenir contacte amb aquesta música
1: aquest compromís
0: era total per part de Ricardo Vinyes. Vinyes és la porta d'entrada, com us deia, de molts músics espanyols i catalans a París, que en aquell moment, no hem d'oblidar que era el centre cultural del moment, eh? París era la gran ciutat de la música. Us proposo una altra audició, també del mateix Ricard Vinyes, en aquest cas de Manuel Blancafort, que és el seu parc d'atraccions, i del parc d'atraccions escoltarem l'inici de l'Orgue de Cavallets.

0: Encara que faci aquest sorollet d'enregistrament antic, sempre és un plaer, no?, poder sentir els mateixos intèrprets. És a dir, estàs parlant de Ricard Vinyes i l'estem sentint interpretant, en aquest cas, música de Manuel Blancafort.
1: I tant, i saber quina era la seva manera de pensar la música, la seva manera d'estructurar-la, això ens dona, és una font valuosíssima.
0: És més informació sobre ell.
1: Clar, i ens connecta directament amb els compositors, perquè, com us deia, Ricard Vinyes va tenir aquest contacte directe i segur que va treballar amb tots aquests compositors, les seves obres, les va comentar. Hi va haver aquí un caldo de cultiu, un brou preciós, i com bé dius, aquestes gravacions són meravelloses. Ricard Vinyes no només va tocar música francesa, espanyola, catalana, Ricard Vinyes també va tenir una predilecció per la música russa. De fet, va ser el primer pianista, de fet, a estrenar els quadres d'una exposició fora de Rússia.
0: De Mussorgsky,
1: exacte. També va tenir aquesta actitud d'estrena i de compromís amb la música llatinoamericana arran d'una gira que van a fer allà. Per tant,
0: podríem dir que va ser un pont d'entre cultures, no?
1: Absolutament, absolutament. Vinyes va marxar de Lleida molt jove i no hi va tornar gairebé fins l'any 1907, que coincideix amb l'any de la mort de la seva mare, la van enterrar a Lleida, i a partir d'aquest moment sí que ve més sovint a Catalunya. I deixeu-me dir com a última dada important, crec jo, i destacada de la seva carrera, és que el 1908 s'inaugurava el Palau de la Música Catalana i el primer recital de piano va ser de Ricard Vinyes, coincidint també amb aquestes etapes que venia a Barcelona. El final de la seva vida és força trist i contrasta bastant o molt amb l'èxit brillant de la seva carrera. L'any 1940 estava a Barcelona per una gira que havia fet per Espanya, i al voler tornar a París, l'ocupació alemanya de París i aquesta Segona Guerra Mundial l'impedeixen tornar a la capital francesa, de manera que queda absolutament aïllat del circuit musical i aquí porta una vida molt precària, sostinguda per poquíssims concerts que pot oferir en un territori en plena postguerra. Ricard Vinyes mor a Barcelona gairebé al límit de la indigència el 29 d'abril del 1943, però és recordat com un grandíssim, grandíssim, grandíssim pianista.
0: Quina llàstima, no?, que va així.
1: Absolutament. Sí, tota la brillantor, no?, que havia tingut la seva carrera, i bé, doncs és una llàstima, però bueno, també ens denota una mica quin era l'estat del país en aquell moment, vull dir que també és una...
0: Sí, evidentment, és un reflex.
1: És un reflex. Vinyes no va ser compositor, o no va ser un gran compositor, però també té algunes obres escrites, i m'agradaria acabar el programa
0: Escoltant una d'elles,
1: perquè així coneixem una mica la seva faceta de compositor. Una de les seves, potser, obres més interessants és els Quatre Hommages, que va escriure l'any 1938, per tant, a finals de la seva vida, i són quatre peces dedicades a quatre personatges importants, entre ells Gabriel Fauré, Satie, però la primera, i així és una manera també, crec, bonica de tancar el cercle, va dedicada
0: a Ravel?
1: A Maurice Ravel. I porta per nom Minuet,
0: igual
1: Spectrel,
0: que el Minuet que ell li va dedicar.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: I és una manera, crec, molt bonica de tancar aquest cercle i aquesta amistat profunda, que no va estar exempta també de, com totes bones
0: mals
1: amistats,
0: entesos, mals entesos
1: i coses importants entre compositors
0: friccions,
1: i intèrprets. Això és normal, com la vida mateixa. Però, si us sembla, acabem aquesta secció escoltant aquest minuet interpretat pel gran pianista de casa nostra, Miquel Villalba.
0: Doncs perfecte, Miquel. Amb tu, fins aquí dues setmanes.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé.
1: Adéu.

0: Que bonic que és aquest minuet espectral que Maurice Ravel va escriure i dedicar a Ricard Vinyes. És un dels quatre homenatges que va escriure. D'aquesta manera, avui posem el punt final a Tots els matins del món. Demà hi tornarem amb una nova edició, demà dijous, en què tindrem a la primera hora en Xavier Cervera, que ens parlarà, com sempre, de música i cinema, i l'entrevista que arribarà a la segona hora amb Eudald Carbonell, que precisament acaba de publicar el llibre Los Pilares de la Evolución Humana. Per tant, a passar un bon dia i fins demà. Adéu-siau.
1: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a un lloc preciós, fins a la canònica de Sant Pere de Pons, que és una mostra de l'art medieval català, que se situa en aquest municipi de la comarca de la Noguera, damunt del turó del Tossal de les Forques, des d'on es veu tota la població. És un lloc preciós per sentir la música preciosa que a partir d'ara interpretaran Maria Hinojosa, soprano, i Francisco Poyato, piano. Interpretaran música de compositors vinculats a la trajectòria de la soprano catalana Conxita Badia, de qui en commemorem els 50 anys de la mort. Aquest concert es va fer el juny del 2025, el va gravar Catalunya Música i comença amb Enric Granados, que va ser el primer professor i mentor de Conxita Badia. D'Enric Granados ara en sentirem Llorava la niña, després una ària de l'òpera Goyescas, La maja i el ruiseñor, i finalment Gracia mía. Melodies d'Enric Granados en la veu de Maria Hinojosa i Francisco Poyato, que comencen d'aquesta manera el concert d'avui a Catalunya Música.

La música d'Enric Granados és la primera d'aquest concert d'avui. N'hem sentit tres melodies. La cançó Llorava la niña, després l'ària de l'òpera Goyescas, La maja i el ruiseñor i, finalment, Gracia mía. La veu era la de Maria Hinojosa Soprano amb el pianista Francisco Poyato. Són els dos músics que sentim avui en aquest concert d'homenatge a Conxita Badia, un altre dels que us oferim aquesta setmana a Catalunya Música. Un altre amb música esplèndida d'aquells compositors que van viure el tombant del segle XIX cap al XX, com Granados o com Robert Gerhard, que és el següent que trobem en aquest enregistrament de Catalunya Música. De Robert Gerhard, ara Maria Hinojosa, amb Francisco Poyato, n'interprete Jove flautista, que és una cançó del cicle L'infantament meravellós de Xeresada. I després de Gerhard també en sentirem Un rossinyol va venir a la meua mà, que és una cançó de les sis cançons populars franceses. Cante la soprano Maria Hinojosa, sentim Francisco Poyato al piano.

Avui a Catalunya Música hi estem sentint la veu de la soprano Maria Hinojosa, nascuda a Sabadell, formada a l'ESMUC, i que ha cantat, entre altres, al Musikverein de Viena, al Teatre Colón de Buenos Aires, a l'Arena de Verona o a l'Òpera de Filadèlfia, i que avui sentim fent un recital al costat del pianista Francisco Poyato, un duo esplèndid per sentir el tombant del segle XIX cap al XX amb compositors de música meravellosa, com Robert Gerard, de qui ara n'hem sentit Jove flautista, que és una cançó del cicle L'infantament meravellós de Xerezada, i després n'hem sentit Un rossinyol va venir a la meua mà. És una cançó de les 6 cançons populars franceses d'aquest compositor d'ascendència suïssa i alsaciana, una família establerta a Valls. Robert Gerard va ser un compositor extraordinari, va haver de marxar a l'exili i va morir a Cambridge l'any 1970. I la seva música ha estat present en aquest concert en homenatge a Conchita Badia, perquè Gerard va ser un d'aquells compositors que es van deixar seduir per la musicalitat d'aquesta soprano catalana, de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort. Conchita Badia, que també va formar part del cercle del compositor Manuel de Falla. I ara d'ell en sentim les 7 cançons populars espanyoles. Les cante la soprano Maria Hinojosa amb Francisco Poyato al piano.

Aquestes eren les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla en versió de la soprano María Hinojosa amb Francisco Poyato al piano. Els dos intèrprets que sentim avui des del concert que van fer a la Canònica de Sant Pere de Pons, a la comarca de la Noguera. Tot això passava el juny del 2025 en un concert en què hi planava la figura de Conchita Badia, una dona que va mostrar sempre un amor incondicional pel cant. Ella va ser catalana realitzadora de la creació musical de molts compositors que van quedar enamorats del seu art. Per exemple, Robert Gerhard, de qui en sentíem música abans, Manuel de Falla, o ara a continuació Pau Casals, de qui us n'oferim dues melodies fetes sobre text d'Apel·les Mestres, que és aquell artista polifacètic que es va dedicar al dibuix, a la poesia, al teatre, a la música, a la il·lustració gràfica, a la traducció i que, a més, era gran amant de la jardineria. Apel·les Mestres va viure el tombant del 19 cap al 20. Va néixer l'any 1854, va morir l'any 1936. Doncs Pau Casals va posar música a En el mirall canviant de la Mar Blava i Que curtes són les hores. Són les dues melodies que ara interpreta María Hinojosa soprano amb Francisco Poyato al piano.

Dues melodies de Pau Casals a partir de text d'Apel·les Mestres, En el mirall canviant de la mar blava i Que curtes són les hores, música que han interpretat Maria Hinojosa, soprano, i Francisco Poyato, piano, des d'aquest recital que us oferim avui, un concert en homenatge a Conxita Badia, un altre concert que és com una mena de mosaic amb música de tots aquells compositors que es van inspirar, que van conèixer, que van poder participar de l'art d'aquesta soprano catalana de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort. Fins ara, Enric Granados, Robert Gerard, Manuel de Falla, Pau Casals i, a continuació, Frederic Mompou, a partir de text de Josep Janés. Sentirem dues de les melodies que formen part del cicle de cançons El combat del somni. Maria Hinojosa hi interpreta Damunt de tu només les flors i Jo et presentia com la mar. Al piano, Francisco Poyato.

Damunt de tu només les flors i jo et presentia com la mar. Música de Frederic Mompou, dues de les melodies que formen part del cicle Combat del somni, a partir de text de Josep Janés i que hem sentit en la versió de la soprano Maria Hinojosa, que avui canta amb el pianista Francisco Poyato. Un duo esplèndid que ens submergeix en aquest univers de cançons precioses que giren totes al voltant de la figura de Conchita Badia, que és aquesta dona que tenia el do de la veu, sobretot el do de l'expressió, la capacitat de projectar els matisos dels sentiments que el poeta havia escrit i que el compositor havia fet música. Ella ho feia tot cantant i per ella tan important era ser fidel a la melodia com a l'ànima del poema i també als moments de silenci d'una obra, instants d'art contingut on sembla que no passa res, aparentment buits, però a través dels quals el sentiment amagat en la música arriba al més profund. Per tant, Conchita Badia, nexe d'unió de tot aquest programa de concert preciós que ara continua amb Joaquín Rodrigo i Carlos Guastavino. Sentirem primer Adela, que és una cançó del cicle de 12 cançons espanyoles de Rodrigo. I després sentirem La rosa i el sauce, que és una de les cançons més conegudes de Carlos Guastavino. Cante María Hinojosa, soprano, amb Francisco Poyato al piano.

Música de Joaquín Rodrigo i de Carlos Guastavino, primer Adela, que és una cançó del cicle de 12 cançons espanyoles de Rodrigo, i després La rosa i el sauce, de Carlos Guastavino. La veu era la de la soprano Maria Hinojosa, que sentim amb Francisco Poyato al piano. Els dos intèrprets d'aquest concert d'avui que ara ens fan trobar la figura meravellosa d'Eduard Toldrà, aquest compositor de Vilanova i la Geltrú, de qui de moment en sentirem Maig, que és una de les seues cançons precioses. Una cançó sobre text de Trinitat Catassús, que era un enginyer agrònom i poeta noucentista molt vinculat a Sitges. I aquesta cançó s'enllaçarà, i sense aplaudiments, amb el cicle de melodies La rosa als llavis, que Eduard Toldrà va fer sobre poemes de Joan Salvat Papaseit, considerat un dels poetes d'avantguarda en català, d'estil enèrgic, impulsiu, vital, tot i la vida de repòs que va haver de fer per problemes de salut. Papaseit va morir molt jove a causa de la tuberculosi. Doncs ara sentirem La rosa als llavis i abans aquesta melodia d'encara no 3 minuts, Maig, d'Eduard Toldrà. La versió de Maria Hinojosa, soprano, i Francisco Poyato, piano. El sentim des de la gravació de Catalunya Música del juny del 2025.

Eduard Toldrà, un compositor excepcional per cloure aquest concert d'avui. N'hem sentit el cicle de cançons La Rosa als Llavis, música feta a partir de poemes de Joan Salvat Papaseit, i just abans hem sentit la cançó preciosa titulada Maig i escrita sobre un poema de Trinitat Catassús. Música d'Eduard Toldrà en aquest concert que han interpretat Maria Hinojosa soprano i Francisco Poyato piano. D'aquesta manera havien d'acabar el recital en homenatge a Conxita Badia que van fer a la canònica de Sant Pere de Pons a la comarca de la Noguera el juny del 2025. Un recorregut preciós que s'acabaia amb aquesta música esplèndida d'Eduard Toldrà. Però després, fora de programa, encara van fer conèixer una faceta potser la més desconeguda de Conxita Badia, la soprano a qui fem homenatge arran de la commemoració dels 50 anys de la seva mort. I aquesta faceta, no gaire coneguda, és la de compositora. Conxita Badia componia, perquè de fet es veu que sempre que es posaia davant del piano improvisaia melodies. N'hi ha una, la Non-Non, que és la que ha bressolat els seus descendents. I aquesta que sentim és la que porta per títol T'estimo tant, el punt final definitiu al recital d'avui de Maria Hinojosa, soprano, que cante amb Francisco Poyato al piano.

0: El concert d'avui ha començat amb música de qui va ser el primer mestre i mentor de Conchita Badia, Enric Granados, i el concert s'acaba amb música d'ella mateixa, amb una de les melodies que va compondre Conchita Badia, la melodia T'estimo tant, i que ha interpretat Maria Hinojosa soprano amb Francisco Poyato al piano. El final d'un recorregut preciós que, com us dèiem, havia començat amb Granados. Després ha continuat amb dues melodies de Robert Gerhard. A continuació hem sentit les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla. A continuació, dues melodies de Pau Casals a partir de text d'Apel·les Mestres. Després han arribat dues de les cançons del cicle El combat del somni, de Frederic Mompou a partir de Josep Janés. Després ha estat el torn de sentir Joaquín Rodrigo i Carlos Guastavino. I el concert ha arribat a la recta final amb Eduard Toldrà i la cançó titulada Maig, amb text de Trinitat Catassús. I finalment hem sentit el cicle de cançons La rosa als llavis de Toldrà, amb poemes de Joan Salvat Papaseit. Un recorregut preciós al voltant de la figura de Conchita Badia, que és la soprano catalana a qui fem homenatge durant aquesta setmana a Catalunya Música, amb concerts com aquest d'avui, gravat per l'emissora per Catalunya Música el juny del 2025 a la Canònica de Sant Pere de Pons, a la Noguera. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després d'aquest concert en homenatge a Conxita Badia, us oferim el tercer dels capítols de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral Conxita Badia. Avui sentirem el primer exili quan Conxita Badia travessa la frontera amb les tres filles petites i comença de zero a París. Entre la incertesa i l'enyorança, la veu de Conxita Badia la porta als grans escenaris europeus i converteix l'exili en resistència cultural, però quan la guerra amenaça Europa, Conxita Badia ha de prendre una nova decisió, segurament fer les maletes altre cop i travessar l'oceà. Us deixem amb aquest tercer capítol de la Classe Magistral Conxita Badia.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: Classe Magistral Conxita Badia. Capítol tercer. Primer exili.
5: Si algú m'hagués dit que hauria de començar de nou, que una guerra em faria fora de casa, jo no sé si m'ho hauria cregut. Però a vegades la vida no t'avisa, només t'empeny.
6: T'empeny. Així, Conxita, vas marxar amb tres nenes petites cap a França i tota sola.
5: Sí.
6: Uf, jo no sé si podria.
5: Ves, és que no tenia més remei. Quedar-se a Barcelona no era una opció.
6: No, no, no.
5: Havíem de tirar endavant, fos com fos. Vam arribar a París amb quatre maletes i molt, molt cansades. Ens vam instal·lar en una pensió a Neuilly.
6: Neuilly?
5: Neuilly, a la perifèria de París.
6: Ah.
5: I jo m'esforçava molt per fer creure a les nenes que tot estava sota control. Però bé, per dins només sentia un buit immens. Em repetia una vegada rere l'altra: han d'estar segures, han de poder continuar estudiant.
6: Clar.
5: Jo només pensava en elles, saps?
6: I la música.
5: I també en la música, sí. En l'art. Jo volia continuar cantant. Era la meva vida.
6: Clar. I enmig de tot això no us va ajudar a ningú? Algú que us fes un cop de mà quan vau arribar?
5: Sí, sí, sí. Hi va haver un gest que ho va canviar tot.
6: Què va passar?
5: Doncs mira, un bon amic, el Ventura Gasol, llavors era conseller de Cultura de la Generalitat i també exiliat,
6: sí,
5: va avisar de la nostra arribada a l'Alfred Cortot. Imagina't, un dels pianistes més reconeguts d'Europa, que gairebé no ens coneixia, però que ens va acollir com si fóssim de la seva pròpia família. Fins i tot ens va pagar l'estança en un internat a Beaufort, un poble tranquil, molt, molt a prop de París.
6: Quina sort!
5: Quan vam veure que per fi estàvem segures, vaig poder respirar per primera vegada des que havia fugit. I això em va permetre tornar a cantar amb llibertat.
6: Ai, per fi, Conxita.
5: Per fi.

El que heu sentit és Mes de maig de Peles Mestres, interpretada per Conxita Badia. Aquesta no és només la veu d'una artista extraordinària, sinó també la d'una dona que carrega tota una vida a l'esquena i que es veu obligada a començar de zero lluny de casa seva. Us ho podeu imaginar? Penseu un moment. Sola, amb tres nenes petites, el marit al Brasil i la guerra avançant implacable. I una cosa que sovint s'oblida. Conxita Badia, tot i ser fidel a la República, pertanyia a una classe social que també va ser assenyalada i atacada pels sectors més radicals, com poden ser els anarquistes o la CNT. No era només un exili polític, era també un exili social. Perquè us fa una idea, hi havia grups armats que assaltaven cases de famílies considerades burgeses, que cremaven equipaments culturals i que en alguns casos executaven capellans, intel·lectuals, persones destacades de la cultura, només pel seu origen o pel que representaven. Recordeu que van assassinar figures com Manuel Clausells, una institució en la música catalana i amic íntim de Conxita Badia. I malgrat tot, ella cantava. Per viure, sí, però també per

0: Quina cançó més bonica, Conxita. Com va ser cantar en llocs com la sala Playel o la Gavó? Aquells escenaris devien fer una impressió enorme. Jo moriria d'un atac de nervis.
1: Fa que exagerada.
0: Sí, de veritat.
1: No, jo recordo molt bé la primera vegada a la Playel. Era una sala immensa, plena de cares desconegudes que m'observaven amb expectació. Jo, que havia travessat la frontera feia 4 dies, em trobava allà, davant d'un públic parisenc que gairebé no em coneixia.
0: Uf, i no et feia por? Vull dir que París devia ser molt diferent de Barcelona.
1: Sí, feia respecte, més aviat. Però quan l'Alexandra Vilalta començava a tocar el piano...
0: Ah, en Vilalta!
1: És que tot s'esvaïa. El públic de París tenia aquella manera de mirar-te, no només amb els ulls, sinó...
0: Com?
1: Amb l'ànima. Sí, com si ells també entenguessin que jo cantava per sobreviure. I no ho dic només en el sentit de portar diners a casa. Pensa que aquells aplaudiments, per mi, eren com una abraçada, una benvinguda. Tornava a ser a casa.
2: El que diu és ben cert. El públic parisenc va descobrir una intèrpret polifacètica, que els seus recitals podia passar de les àries de Mozart a les cançons populars catalanes i espanyoles que transformava en petites joies universals. Un artista que combinava una tècnica depurada amb una sensibilitat capaç de fer emocionar a qui l'escoltava. Aquesta cançó és Madre, la mi madre, d'Amadeu Vives, amb el text de Miguel de Cervantes i la veu de Conxita Badia. Evidentment, concerts com els de la sala Playel o la sala Gavó no van passar desapercebuts. La crítica parisenca va quedar captivada. Revistes musicals de prestigi li van dedicar portades i articles apassionats proclamant-la, atenció, una de les grans veus del moment. Fins i tot a Catalunya, en plena guerra civil, n'arribava l'eco. I la revista Mirador, una revista molt important, en ressenyava l'èxit. Però París només era el començament.

0: A casa sempre corria una història. No sé si és un rumor, però deien que quan vas cantar a Londres, a la BBC, hi havia qui jurava que amb una ràdio la teva veu havia arribat fins aquí, travessant el canal de la Mànega.
1: No sé si va sonar tan lluny, però sí que recordo aquelles gravacions de la BBC. A veure, a mi m'agradava pensar que sí, que potser m'escoltava algú enmig de la guerra i que per un instant la distància desapareixia.
0: I tant.
1: Que durant uns minuts podia oblidar la misèria.
0: Segur que va ser així.
1: Tant de bo.
0: Vas arribar a cantar a tants llocs. A Londres, a Cambridge,
1: sí.
0: A Brussel·les,
1: Brussel·les,
0: a Lió, a Holanda. És que devia ser increïble.
1: I a Lisboa, a Viena i Suïssa. De fet, a Viena em van batejar... em van batejar com la vienesa de Barcelona.
0: Què dius?
1: Sí. És que vaig tenir molta sort, molta. El més bonic era que a cada ciutat, a cada públic, tenia la seva manera d'escoltar.
0: Però a tot arreu t'estimàvem igual.
1: Bé, a tot arreu em feien sentir com a casa. I això, per una exiliada, val més que mil ovacions.
2: Increïble, és increïble, increïble. Fixeu-vos-hi bé. Conchita Badia triomfava a París, a Londres, a Ginebra, però ja no era una estrella que voltava pel món per plaer. Era una exiliada que cantava perquè era l'única manera de sobreviure i sostenir les seves filles. I aquí, just aquí, hi ha una paradoxa molt potent. El seu nom sonava als escenaris més prestigiosos d'Europa, no pas per una carrera planificada, sinó perquè la guerra li havia empès. Ah, i important. Possiblement cap d'aquests èxits hauria estat possible sense una xarxa d'amics també exiliats que la van sostenir. Casals obrint-li portes, Ventura Gassol teixint contactes des de França, Robert Gerard escrivint-li des de l'estranger per animar-la en els seus moments més vulnerables. Aquell èxit internacional era també un èxit col·lectiu. Era la cultura catalana resistint a l'estranger, quan a casa seva no podia ni respirar. Però just quan semblava que París s'havia convertit en un refugi estable, un nou conflicte començava a estendre's. L'any 1938, a Europa, l'amenaça d'una segona guerra mundial semblava imminent. Aleshores, Conchita Badia, que ja havia fugit d'una guerra, no? Recordeu? Es va veure forçada a plantejar-se un segon exili. Amb el cor encongit va entendre que potser hauria de tornar a fer les maletes i marxar encara més lluny. Però deixem que sigui ella qui ens ho expliqui.
0: Quan vas veure que París també deixava de ser segur, què et va passar pel cap? Com és que vas decidir anar a Brasil?
1: Doncs quan Pau Casals em va fer entendre que la guerra s'escampava arreu d'Europa. Sobretot vaig pensar en les nenes. No sabia cap a on anar, però sí que sabia una cosa. No podíem quedar-nos a França. I de vegades, amb això ja n'hi ha prou per començar a caminar. I aleshores va aparèixer una altra meva amiga, la Gabriela Besanzoni, una mezzosoprano italo-brasilera que vivia a Rio de Janeiro. I ella em va oferir un contracte per fer una gira pel país juntament amb l'Alexandra Vilalta. I no només això, sinó que s'oferia a pagar-me el viatge a mi i a les nenes.
0: Ah.
1: Clar, és per això que vam anar al Brasil.
0: Vilalta, era el pianista que ja et va acompanyar a la teva fugida a França, oi?
1: Exacte, sí. L'Alexandra va ser company de camí i de música en aquell primer exili. Bé, i també en el segon. És que sempre era al meu costat.
0: Aquell contracte que dius no era només una oportunitat per cantar, oi?
1: No.
0: També volia dir que podies travessar l'oceà i tornar a veure el teu marit.
1: Sí. El Ricard era a São Paulo des de feia temps, treballant. Feia 4 anys que ni les nenes ni jo el vèiem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, per això quan la Gabriela em va oferir aquella gira es va obrir el cel. Vaig veure una ocasió única de reunir tota la família de nou.
2: El juny del 1938, Conchita Badia s'acomiadava de París. L'escena a l'estació de trens devia ser d'aquelles que no s'obliden fàcilment. Imagineu-vos-la. Ventura Gassol i Frederic Mompou, amics entranyables, van anar-hi expressament, juntament amb altres exiliats catalans, per acomiadar-la. Mompou li va regalar una partitura del Testament d'Amèlia, harmonitzada per ell mateix, amb una dedicatòria escrita a mà que deia: bon viatge, molta sort. Imagineu-vos-ho. Ella, pujant al tren

El pròxim dia parlarem de l'arribada al Brasil, però ara deixem que sigui la seva veu qui ens acompanyi fins al final de la classe, val? Escoltarem la segona comptina que Frederic Mompou va escriure al París que ella deixava enrere. Ah, per qui no ho controli, una comptina és una d'aquelles cançonetes que es fan servir perquè els infants triïn qui para o qui la té en un joc, eh? La ironia és evident. A Conxita Badia li va tocar amagar-se i fugir un altre cop, com en un joc de fet d'hi amagar, forçat per la guerra.

0: Fragment musical. Comptines número 2. Compositor, Frederic Mompou. Intèrpret, Conxita Badia. Classe magistral, Conxita Badia. Amb les veus de Núria Deulofeu, Genís Casals i Diana Kerbelis.
1: Un podcast de la Generalitat de Catalunya.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: En homenatge a Conxita Badia i amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la seva mort, a Catalunya Música hi acabem de sentir el tercer capítol del 6 de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral, Conxita Badia.
2: Catalunya Música.
4: A Catalunya Música us hi proposem de sentir Félix Mendelssohn i el trio amb piano número 1 en re menor opus 49. L'interprete el trio Guarnieri de Praga.

0: Era música de Félix Mendelssohn, el trio amb piano número 1 en re menor opus 49, interpretat pel trio Guarnieri de Praga.
1: Catalunya Música.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
3: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta és una setmana brahmsiana.
2: Brahmsiana,
1: exacte. Sí. I com que tant la vida com l'obra de Johannes Brahms és tan intensa, doncs hem decidit centrar-nos en una etapa on ja estava consolidat com a compositor i gaudia doncs, de molt prestigi, just després d'estrenar la seva primera sinfonia.
2: I com que segur que ens esteu escoltant des del primer capítol,
1: exacte,
2: esperem que així sigui, si no ja ho sabeu, catmusica.cat/homesclàssics podeu recuperar els capítols anteriors, segur que no heu pensat que aquesta consolidació va ser de ben jove, precisament perquè la majoria de compositors componen la seva primera sinfonia quan tenen menys de 30 anys, però com ja us hem explicat, el cas de Brahms va ser especial i s'hi va estar 22 anys mirant, remirant i revisant els esbossos que tenia fins considerar definitiva i donar el vistiplau ell mateix, per estrenar la seva primera sinfonia.
1: I en canvi, com vam veure el programa anterior, la segona va arribar molt ràpid,
2: sí.
1: I és que, com vam poder escoltar justament ahir, la inspiració no li faltava i potser el que li sobrava era autoexigència, no?
2: Exacte. Dit això, avui canviem d'any i després d'aquell 1877, que va veure néixer la seva segona sinfonia, arribaria el 1878, que també tindria una obra molt important, que esdevindria una de les principals en el repertori violinístic.
1: Sí, que avui la cosa va de violins.
2: I molt més. Va de Brahms. Va, anem començant.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: El programa anterior ja ens vam adonar, no?, que el catàleg de Lieder de Brahms, en l'època en què estem centrant aquesta setmana, podríem dir que és gegant.
1: I tant.
0: És bastís,
1: impressionant.
0: I si l'any 1877 va compondre molts cicles de cançons, el 1878 va seguir-ho fent. A més, igual que l'any anterior, enmig de grans creacions orquestrals, que sembla que t'hagin d'absorbir tot el temps, doncs ell troba el temps encara per fer aquestes petites joies musicals.
1: I, de fet, també, com dèiem al programa anterior, això ens demostra la gran versatilitat de Brahms, no?, sent capaç de compondre obres d'un intimisme i una melancolia extrema, a banda de ser un format petit, no?, quan fa líder, no?, almenys en quant al nombre d'executants, i en canvi tenir una rauxa increïble en obres de gran format, com veiem a la Sinfonia número 2, que va escriure l'estiu del 77.
0: De fet, aquesta que sona és una de les cançons opus 86 de Brahms, un cicle de 6 lieder, que va escriure entre els anys 1877 i 1882. Uh-huh. I potser si estava tants anys per completar un cicle sencer, precisament perquè enmig es complicava la vida, no?
1: O no?
0: O no, o no. En tot cas, iniciava projectes d'obres de gran magnitud, no? Com el seu genial concert per a violí i orquestra en re major, opus 77.

0: És una obra meravellosa, però en tot cas no ens deixem endur per l'entusiasme, que és el que ens porta a escoltar obres com aquesta, que podríem escoltar-la ja fins al final. Fixem-nos-hi, d'aquesta llarguíssima introducció orquestral, eterna.
1: Eterna.
0: Que, a més, això sempre em fa pensar en el violinista que està allà al costat, o la violinista, que està allà al costat del director, amb el violí a les mans, esperant que li toqui un moment per entrar, conscient de la intensitat del que li ve tot a sobre ara mateix, no? Doncs, en tot cas, més allà d'això, qui dubta que Brahms componia veritables sinfonies amb solista, en aquest cas.
1: Sinfonia amb solista. És una gran definició, perquè, home, la tensió que li pot generar, com deies ara, al solista, el fet d'haver d'estar-se esperant tanta estona amb l'orquestra sonant. Solista de violí, amb 40 violins al costat, que són molt bons, normalment.
0: Clar. Sí.
1: Vull dir,
0: A mi em fa pensar, això ho diem molt, sense comparar interpretar això amb el fer una xerrada, però jo sempre, amb el Pedro sempre dic, el pitjor moment que hi ha d'una xerrada, quan ara tenim la sort que fem xerrades a llocs importants com l'Auditori de Barcelona, no? I tens l'auditori ple, i em diuen, avui ha vingut molta gent, et van dient, ha anat molt bé, ha vingut molta gent.
1: 2.000 persones.
0: Exacte, estàs a punt de sortir, també m'ha passat al Liceu, Doncs aquell a punt de sortir és el pitjor que hi ha al món. És aquella tensió inhumana.
1: Sí, però imagina't que surts i t'has d'esperar 5 minuts.
0: Aquí no volia anar a parar. Perquè jo estic a punt de sortir, vaig mirant els guions, repasso, tinc el Pedro, que això ajuda molt per poder parlar amb ell i tal. Però imagina't que estàs allà al mig, amb el violí a les mans, sense la partitura.
1: Exacte.
0: I amb tots aquests, si són 2.000 persones, doncs amb aquells 4.000 ulls mirant-te.
1: I que després no comences dient bon dia, sinó que comences fent... Aquesta entrada, no?
0: És brutal.
1: Supercompromesa. Doncs bé, jo crec que està clar que qui devia assessorar Brahms per compondre això tenia molt de... No sé, a Lleida li diem temple.
0: Gran caràcter, no?
1: No, i tranquil·litat i allò.
0: I també penso que molt de... Com a intèrpret has d'estar molt convençut que saps tocar-ho molt, molt, molt bé.
1: En tot cas, havia de ser un gran violinista.
0: Això no hi ha dubte. Clar, de fet, no era altre que Josef Joachim.
1: Exacte.
0: Vull dir que realment era un grandíssim violinista, que era un gran amic de Brahms i un dels violinistes més importants, ja no d'aquella generació, sinó de la història.
1: I tant.
0: Per com interpretava, però com també per la seva influència ha quedat palesa en obres de compositors tan importants com Brahms. Però anem a pams, perquè ara el que volem fer és endinsar-nos una miqueta, no?, en aquest concert que és impressionant.
1: Doncs sí, i és que el concert per a violí en re major opus 77 és, sens dubte, una de les obres més emblemàtiques del repertori per a violí i orquestra. Escrit, com dèiem, l'any 1878, és l'únic concert per a violí que Brahms va escriure al llarg de la seva vida i un dels més importants del període romàntic. De fet, la peça va ser dedicada i concebuda per al seu amic íntim, el violinista hongarès Josef Joachim, una figura clau en la música del segle XIX i un intèrpret de referència per als compositors de l'època.
0: Deixa't dir que d'aquí poc s'interpretarà precisament a l'Auditori de Barcelona aquest concert per a violí, no? Tot i ser una peça essencial del repertori violinístic i un pilar per a orquestres i solistes, encara que sembli mentida, aquest concert no va ser acceptat de manera unànime des del primer moment. La seva composició, estrena i evolució reflecteixen tant la personalitat de Brahms com les seves relacions amb altres músics destacats i les expectatives del públic, i també, com no, la crítica del seu temps.
1: De fet, de manera velada, però ja m'he estat fent 5 cèntims una mica del caràcter de Brahms aquests dies, Allò del matalot, allò de...
0: El caràcter, l'autoexigència...
1: Clar, per entendre aquest concert, precisament, cal conèixer la figura de Brahms mateix, no? Un compositor conegut per la profunditat i el rigor de la seva música. Com sabeu, ell era un pianista virtuós des de la infància, doncs, clar, va desenvolupar una obra que, com estem veient aquesta setmana, té sinfonies, música de cambra, concerts, lieder, música coral i molt més, però sempre amb una profunda consciència estructural, no? I una forta connexió, doncs, amb la tradició musical anterior, cosa que també feia que, quan dirigia, i que li va comportar, de fet, crítiques per part dels seus col·legues contemporanis.
0: Tot i aquest domini musical general, Brahms mai no es va sentir completament còmode amb la instrumentació per instruments que no tocava ell mateix, com per exemple, ho era el violí.
1: Exacte.
0: El seu instrument era el piano i el dominava... Això li permetia dominar la seva imaginació sonora. I quan abordava composicions per violí o altres instruments, solia demanar consell... Això em sembla molt intel·ligent per part seva, no? Demanava consell als intèrprets més experts, no? Si tenia una mica era Joachim, que tocava molt bé el violí, és lògic que recorrés a ell quan volia desenvolupar aquest concert. Per tant, aquesta manera de treballar explicaria en part per què el concert per a violí va ser tan laboriós en la seva concepció i implementació.

0: I atenció, perquè hem canviat de compositor, eh?
1: Sí.
0: És a dir, una composició aquesta, a més, que no pot ser més romàntica, eh?
1: No
0: pot ser més romàntica. I del romanticisme, també. Són les dues coses. I és que la figura de Joseph Joachim, que no només va ser un gran violinista, sinó que també va compondre obres com aquest Nocturn, per violí i orquestra, Opus 12, que tenim ara mateix de fons. Doncs això, la seva figura, podríem dir que és central en la història del concert per a violí de Brahms, perquè Joachim i Brahms van mantenir una amistat i una col·laboració creatives molt estretes. Brahms li va confiar detalls essencials de l'escriptura de l'obra i va incorporar suggeriments tècnics perquè la part solista fos veritablement respectuosa amb el violí i amb les possibilitats del solista.
1: Durant l'estiu del 1878, Brahms va enviar a Joachim fragments del que seria el primer moviment del concert amb una nota que deia gairebé amb humilitat: aquí tens alguns passatges de violí. Sí. Quan Joachim els va rebre, clar, ell va veure immediatament que Brahms no estava escrivint només uns passatges per a violí, sinó una obra completament nova i ambiciosa. De fet, el diàleg entre els dos, tant per correu com cara a cara,
0: sí,
1: doncs, de fet, va modelar i va transformar, doncs, el resultat final de l'obra.
0: Aquest intercanvi, no us penseu, però, que sempre va ser senzill, eh?
1: No, clar.
0: Brahms no es mostrava gaire pacient amb qüestions d'orquestració i tècnica instrumental i moltes vegades rebutjava les propostes de Joachim per tornar a escriure els mateixos passatges aplicant el criteri que Joachim considerava oportú. Uh-huh. Al cap i a la fi, Brahms volia un so orquestral gran i plenament integrat, però havia de conciliar aquest ideal, no?, amb la realitat pràctica de com un violí pot projectar-se dins d'una orquestra completa que, segons com, no s'hauria sentit.
1: Clar, a veure, és que això és lògic, no? En el cas dels concerts per a piano, per exemple, com el primer que va compondre,
0: sí,
1: el solista està absolutament integrat amb el so potent de l'orquestra, però és que, clar, l'instrument,
0: clar,
1: o sigui, la màquina, podríem dir, li permetia fer-ho, no? Tenia un piano de cua, no?
0: Clar, un piano, si toca amb un piano de cua
1: amb la tapa oberta
0: i tocant fort, sona molt, molt, molt fort.
1: Clar, però ara estàvem davant d'un sol violí i per molt que vulgués integrar-lo dintre de la potència de l'orquestra, doncs, escolta'm, tots els seus límits. Per molt que fos un mega Stradivari, no?
0: Clar.
1: De fet, a l'edició definitiva de la partitura, algunes seccions del solista reflecteixen directament les propostes de Joachim i, tal com Brahms va decidir, el mateix violinista va compondre la cadenza del primer moviment que s'utilitza en la majoria de solistes fins avui en dia.
0: Sí, com siga, l'obra es va acabar component, es va estrenar aquest concert l'1 de gener del 1879 a Leipzig, amb Joachim com a solista i amb Brahms dirigint l'orquestra del Gewandhaus. Tot i la preparació i les revisions constants, la primera interpretació no va ser l'èxit esperat. Els nervis i les qüestions de balanç entre violí i orquestra, encara no resoltes del tot, van fer que la recepció fos freda i, podríem dir, fins i tot prudent. Després de l'estrena, Brahms i Joachim, i el seu amic, un tal Edward Grieg, que passava per allà, van anar a una taverna a oblidar la tensió d'aquella jornada.
1: No hi ha res com una taverna per oblidar.
0: Com diuen en castellà, a les penes punyalàs.
1: Exacte. De totes maneres, amb tot això, Brahms no es va deixar desanimar,
0: No.
1: De tenir en compte també l'època en què estàvem. Ja no era un xavalet de 20 i pico
0: anys. No era un xixarero, no.
1: És això. Ell va continuar polint l'obra i quan finalment es va publicar com a Opus 77 es va convertir en una de les composicions més estimades del seu gènere i, evidentment, una peça indispensable per a violinistes i orquestres.

0: Quina cosa més bonica, que difícil parlar damunt d'una obra com aquesta, eh?
1: I tant.
0: L'estructura d'aquest concert, com no podia ser d'una altra manera tractant-se de Brahms, doncs és clàssica i tradicional, eh? Amb tres moviments que segueixen l'esquema tradicional de ràpid, lent, ràpid, que ve de l'època de Vivaldi, tal com vam explicar a la setmana que hi hem dedicat aquesta temporada i que podeu recuperar al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics. Aquesta estructura del concert, podríem dir, del model italià, tot i no ser nova, serveix de fonament perquè Brahms pugui teixir els seus plantejaments temàtics i expressius en profunditat. Deixa'm dir, però, que una estructura tan coneguda, tan desenvolupada, però que ha donat obres tan diferents i tan meravelloses. Vull dir que és un model, sí, molt repetit en la seva estructura, sí, però molt diferent, molt divers, i que ha donat obres, que deia abans, absolutament extraordinàries.
1: És que al cap i a la fi el concepte ràpid, lent, ràpid és un concepte.
0: Exacte.
1: Però i entre tot.
0: I és tan abstracte, a més, clar, clar.
1: El concert s'obre amb un moviment expansiu i dramàtic, on l'orquestra doncs, presenta temes rics, ben desenvolupats, abans de la irrupció del violí solista que sentíem abans, eh? Amb aquell fraseig intens i apassionat. De fet, aquest primer moviment és el més llarg, del concert i el que més material temàtic introdueix amb un diàleg constant entre solista i orquestra. Aquest acostament reflecteix clarament una inspiració clàssica, no? Semblant al model de Mozart, però al mateix temps Brahms transforma aquesta fórmula dins del seu llenguatge personal amb canvis harmònics i rítmics inesperats, no?, que generen doncs, tensió i intensitat dramàtica.
0: El segon moviment, que ara està sonant de fons, amb un caràcter líric i poètic, és un contrapunt perfecte al moviment inicial. Brahms introdueix una melodia amb aire quasi cantabile que sovint es confia als instruments de vent abans que el violí solista la reprodueixi o la variï.
1: Semblava que era un concert per oboè, al principi.
0: Sí, és veritat, sí. És un moment d'intimitat, no?, i expressivitat, podríem dir, més introspectiva, molt del romanticisme, on la línia musical sembla fluir cap a una senzillesa aparent, però amb una gran profunditat emocional.
1: I el que dèiem, aquest moviment és curiós perquè en cert moment doncs, el solista cedeix la línia principal al solista de Boé, una característica que va provocar diverses reaccions entre els intèrprets al llarg dels anys, incloent, fixa't, el rebuig d'alguns violinistes com el propi Pablo Sarasate.
0: Que no fos perquè no volien compartir el protagonisme.
1: Exacte, però fixa't que avui en dia doncs és un efecte considerat un dels efectes de contrast més elegants i rics de la peça.

0: Aquest és el superconegut i inspirador per altres compositors romàntics, moviment final, viu, enèrgic i festiu, d'aquest concert per a violí orquestra.
1: Imagina, ta, ti, tirota, ti, tirota. A mi em diuen que és el tercer moviment del Bruch.
0: Va molt per aquí, és veritat, sí, sí.
1: S'assembla molt.
0: En tot cas, Brahms incorpora elements rítmics i melòdics que, en certa manera, s'inspiren en ritmes hongaresos i folclòrics. En part, un tribut indirecte a l'origen del mateix Joseph Joachim, sí. Tot mantenint una línia estructural que recorda les danses populars del seu temps. El resultat és un final que contrasta i resol alhora la intensitat del primer moviment i la serenitat del segon. De cop i volta, l'energia esclata, no?
1: Exacte, sí, sí. És que l'energia precisament d'aquest últim moviment, amb la seva alegria concentrada i l'ús dels motius repetitius transformats de manera enginyosa, fa que l'obra acabi amb un sentiment de triomf, no? Sí. I celebració, una característica que ha contribuït a la seva duradora popularitat entre públics i intèrprets de totes les èpoques.
0: I és que, de fet, avui dia el concert per a violí en re major, opus 77, de Brahms, és considerat una de les obres fonamentals, no?, del repertori per a violí. Vull dir, qualsevol gran solista per a violí vol i ha d'interpretar aquest concert. Virtuosos des de Joseph Joachim fins a figures modernes, com la Hilary Hahn, han abordat aquesta peça explorant les seves possibilitats tècniques i expressives i contribuint a la seva interpretació contínua i renovadora. El que dèiem, el proper 30 de maig, el fan al Palau de la Música, també amb un gran violinista.
1: Exacte, sí, sí, sí. Sí. Agustín Hadelijk.
0: Exacte.
1: És un dels grans violinistes d'avui en dia. És una obra que combina profunditat estructural i expressivitat lírica, que desafia tant el solista com l'orquestra a mantenir un equilibri constant entre virtuosisme i musicalitat. La seva fama avui en dia contrasta amb les reaccions inicials, que van incloure crítiques sobre la dificultat i sobre la suposada part solista antiviolinística. També li van dir a Jaikowski sobre el primer concert per a piano,
0: per la seva dificultat.
1: Antipianístic. Però, clar, això demostra la visió pionera, no?, de Brahms, clar, a l'hora de concebre un concert, no simplement com un vehicle per a la tècnica, sinó com una peça orquestral íntegra i profunda.
0: I que si el va fer treballant amb Joachim vol dir que es podia assumir des de la perspectiva del violinista, ara bé, d'un molt bon violinista.
1: Exacte, havies de ser Joachim.
0: Clar, no podia ser un violinista mediocre. El concert per a violí en re major, opus 77 de Brahms, no és només una obra mestra del repertori romàntic, és la síntesi, no?, de la tradició i la innovació, de rigor formal i emoció profunda, de col·laboració íntima entre compositor i intèrpret. És moltes coses en ella mateixa. Va néixer de la relació, com us explicàvem, entre Brahms i Joseph Joachim, es va refermar en el diàleg entre el solista i l'orquestra i es va establir com un referent indiscutible per a generacions de músics i amants de la música.
1: De fet, aquesta obra continua sent estudiada avui en dia, interpretada i estimada a tot el món, no només per la seva dificultat tècnica, sinó perquè representa una visió madura i humana de què pot ser un concert per a violí. És allò, una conversa profunda, intensa, i per què no dir-ho, poètica, no?, entre l'ànima d'un sol instrument i l'univers sonor d'una orquestra completa.

0: De totes maneres, Albert, a veure,
1: què?
0: Posem una mica d'ordre, perquè no hem d'oblidar que Brahms era un gran pianista.
1: Ja deia jo, ja deia jo que estàvem escoltant massa violí en aquest programa.
0: Home, però és que clar, ell era un gran pianista i el piano era el seu instrument principal. I a veure, jo suposo que per no deixar-lo oblidat, aquell mateix 1878, tan violinístic, doncs va compondre unes petites peces per a piano que són, escolta'm, autèntiques joies, a l'estil del que podria haver escrit el propi Chopin, eh?
1: Sí.
0: Però clar, amb la densitat pròpia de Johannes Brahms.
1: I no la llegeresa aquesta chopiniana, no?
0: Exacte.
1: Perquè l'intimisme de Chopin i aquell gust pel bel canto pianístic es transformen en alguna cosa més intensa, no pròpia del llenguatge musical de Brahms, aquesta cosa més pesant.
0: Sí, aquestes obres formen part de l'Opus 78 i estan integrades pels quatre capritxos i quatre intermezzos, eh? De fet, dels intermezzi de Brahms ja en vam parlar la setmana que li vam dedicar a aquest gènere tan operístic, i que els compositors romàntics com Brahms doncs, el van portar al món del piano.
1: Però Pedro, estàs d'acord amb mi que, malgrat el piano era l'instrument de Brahms, tenia molta afinitat amb el violí i ja des de ben jove.
0: Sí, sense cap mena de dubte. Eh? El piano va ser sempre l'instrument central en la vida de Brahms, però la seva relació amb el violí i amb els violinistes doncs, va ser intensa, determinant i, de fet, no sempre fàcil. Eh? Tot i que Brahms havia fet el seu primer concert públic com a pianista solista als 15 anys, un episodi clau en la seva joventut va ser la gira que van prendre el 53, el mateix any que va conèixer el Schumann, amb només 20 anys al costat del violinista hongarès Eder Remenyi. Aquella experiència va tenir una importància enorme en la seva formació musical.

0: un col·laborador musical fonamental ja al llarg de tota la seva vida. L'entesa entre tots dos va ser profunda, tant en el terreny personal com en l'artístic. Brahms li va dedicar la seva sonata per a piano en do major, l'opus 1, acabada aquell mateix any 1853, i anys més tard, com hem explicat avui, també li dedicaria el seu únic concert per a violí, el seu opus 77, obra que Joachim no només va ajudar a polir amb els seus consells tècnics, sinó que també va estrenar i va defensar amb entusiasme arreu d'Europa, i que important tenir algú que vengui i difongui la teva obra.
1: I tant, no? Sí. Ja en aquella primera etapa, Brahms havia escrit una sonata per a violí, pensada per interpretar-la durant la gira amb Remenyi. De totes maneres, el manuscrit d'aquesta obra es va perdre i es va recuperar i es va tornar a perdre després de que el mateix Brahms decidís que no valia la pena publicar-la. Igual es va perdre volgudament, eh?
0: Malauradament, pues, és probable que així fos.
1: Sí, com ja sabem, el compositor era extremadament autocrític i moltes vegades destruïa o retirava obres primerenques que no superaven el seu propi filtre d'exigència. Aquesta actitud explica que la seva sonata per a piano, opus 1, aparegués al manuscrit com a quarta sonata, perquè les tres anteriors doncs havien estat descartades. Imagina't, eh? Sí. Tres sonates senceres descartades.
0: De Brahms.
1: És molt fort.
0: Un cas que segur que eren extraordinàries, segur. Un cas semblant podria haver-se produït amb la primera sonata per a violí, l'oficial, no? L'opus 78 en sol major. Tot i que es presenta com a sonata número 1, és probable que fos en realitat la quarta que havia compost. El 1878, el mateix any que va completar el concert per a violí, Brahms va començar aquesta sonata, que sí que va decidir conservar. El seu únic alumne de composició reconegut, Gustav Genner, explicava que Brahms animava els seus estudiants a escriure amb regularitat, però també els recordava que l'estufa estava allà per cremar els intents fallits. Maleïda estufa.
1: Tu escriu, però mira, allà tens el foc.
0: És fort, eh?
1: Sí.
0: Segons aquest mateix alumne, tres sonates anteriors per violí havien estat suprimides.
1: Que fort.
0: Molt fort. Guarda-ho per la història. Amaga-ho sota un calaix, si vols.
1: Però ja ho trobarem.
0: Exacte, aquí 100 anys ja ho recuperarem, no? Les va cremar perquè no havien superat l'autocrítica implacable del compositor.

0: Aquest és precisament el primer moviment de la sonata per a violí i piano en sol major, opus 78, que va ser escrita durant els estius de 1878 i el 79 a Porchach, a la vora del llac Wörthersee, a l'igual que la seva segona sinfonia. Brahms descrivia aquell indret com un lloc d'inspiració extraordinària, afirmant que les melodies volen tan espesses que has d'anar en compte de no trepitjar-ne cap.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do que poètic, Déu-n'hi-do. També, eh? Aquesta abundància melòdica reflecteix clarament en el caràcter cantàbile i líric d'aquesta sonata.
1: Un dels grans reptes que Brahms havia trobat en les seves primeres sonates per a violí era l'equilibri entre el so del violí i la potència del piano, que això és desequilibrat. Uh-huh. En l'opus 78 va trobar una solució que era força elegant, tractar la textura com si fos una cançó, un lead, no? Fixa. Amb el violí assumint clarament la línia principal i el piano adoptant un paper, podríem dir, més lleuger i acompanyant.
0: O sigui, quan va veure que el violí podia cantar...
1: Clar, el feia cantar.
0: El feia cantar, sí. Clar. De fet, al final de la sonata reutilitza melodies relacionades amb dues cançons pròpies de l'opus 59, eh? El Regenlied, cançó de pluja, que ha donat a la sonata el seu sobrenom habitual, el Nachtklang, que és com a record.
1: La sonata és una obra d'estructura molt cohesionada, la seva llavor temàtica es troba en tres notes repetides que trobem en aquest Regenlied. Aquest motiu apareix no només al final, sinó també al començament del primer moviment. El ritme puntejat associat a aquestes notes es repeteix en diversos moments de la sonata, especialment a la secció central del moviment lent, construït en forma ABA. Al final, es recuperen referències al moviment anterior, reforçant, doncs, la unitat global d'aquesta obra.
0: De fet, com sentim, la sonata opus 78 destaca per la seva atmosfera íntima, la seva coherència temàtica i la seva refinada economia de mitjans, evidentment. Un violí i un piano, sí. Ja està, ho tens tot.
1: És que no cal més, tampoc, a vegades.
0: Ja, lluny del virtuosisme brillant d'un concert, doncs Brahms desplega una escriptura concentrada i lírica en què cada detall contribueix a una arquitectura sòlida i expressiva. És una mostra clara del seu ideal estètic, eh? Passió continguda, rigor formal i una profunda integració entre tradició i veu personal que, escolta'm, ara podem escoltar sense interrupcions a l'audició.
1: Doncs som-hi.
2: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms

0: Consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: Hem arribat a l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar el final de la sonata per a violí i piano en sol major opus 78 de Johannes Brahms en la versió del violinista Agustín Dumay i la pianista Maria Joao Pires.
3: Una gran versió, som-hi.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Acabem d'escoltar aquesta petita meravella que és el final de la sonata per a violí i piano en sol major opus 78 de Johannes Brahms a la versió del violinista Augustin Dumay i la pianista... Estic encara emocionat i afectat per la música. Ella era la pianista Maria Jou Pires i amb aquesta obra ens acomiadem fins al proper programa.
2: A veure si trobes millor. Vinga, va.
1: És la música que m'altera.
2: És l'emoció. Pau Blasi, el control tècnic, jo, Olga Cardús, a la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
4: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linkat.
8: Amadíssims enemics, si algú...
7: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
9: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Manolet Martínez Navarro, músic i percussionista. El nostre convidat ha format part de joves orquestres, com ara la Britten Pierce Young Artist Program, la Jove Orquestra Nacional d'Espanya o la Jove Orquestra de Galícia. I ens ha explicat que amb aquestes formacions va descobrir moltes coses que li van servir en la seva etapa professional. Comencem.
10: Hola, sóc Manolet Martínez Navarro, músic, percussionista i apassionat de la música, i anem a escoltar unes peces que m'han marcat emocionalment durant la meva carrera. Dimecres tenim les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach. Bueno, esta música és... Què t'ha de dir? Que no s'hagi dit ja d'esta música, no? I a part em recordo molt a Jaume. No, Jaume Blai Sant Antoni Espinós, un gran amic i millor persona. Bueno, les variacions Goldberg per a mi són molt importants, no? Perquè, pues sí, tant personalment com musicalment, no, marquen un període, no? Tenia un duo de percussió en Jaume Blai Sant Antoni, i teníem el gol de tocar-les totes, no? Jo una veu i ell l'altra. I trobo que m'ha marcat molt esta música. Per molts motius.

0: molt personal. Músiques per paladejar.
1: Bueno, doncs vas al conservatori i ahir el relaciones amb molta gent, no? Que va per davant, que està al mateix curs que tu i vas agarrant referents, escoltes, te conten, no? I estava la jove orquestra a València, allà, molt present, i tot el món que anava s'ho passava molt bé. Llavors, pues vaig a fer... I sent proves, pues vaig a fer-les, i tinc sort i m'agarren. Pues m'agarren a quatre i tu eres uno. I vas proves un estiu i dius, ostres, m'agrada. Toques la primera Mahler i dos cosetes més i dius, esto es increïble, no? Toques el Palau, els timbals i no, l'energia... Bueno, l'experiència en si, a tots els nivells, musical, personal, de totes les maneres possibles, no? És increïble. Són concentracions de 15 dies que te fan... Bueno, que te fan créixer molt, no? I dius, jo vull viure a la Xina. Això m'agrada. I vas provant, llavors vas tirant de la corda, Jove Orquestra Galícia, la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, vas provant per quasi per allà, i per ahir vas provant, sí. La llista continua en Timber, que és una obra per a 6 fustes, és per a grup de percussió, per a 6 percussionistes. I se toquen fustes en diferents afinacions, diferents tamanys, i cada fusta té una afinació. I l'obra és un repte, perquè té dos parts molt diferenciades. La primera part és una mica més clàssica, per dir-ho d'alguna manera, més orquestal, i la bueno, jo l'entenc així, la segona part són tot polirítmies que van desplaçant-se en els 6 percussionistes que estan en cercle, llavors tu vas sentint com una ola de la polirítmia que va moguent-se. No? De fet, el públic té que estar... Bueno, recordo tocar-ho així en un museu, no recordo ara on era. Menac, potser? O... Bueno, no recordo exactament el lloc, però hi havia una exposició i estàvem tocant allà i la gent anava passant o es parava o inclús podíem moure's, no? I en la sala es creaven uns ecos i unes coses molt interessants. I va ser una obra molt demandant. Bueno, va ser, és una obra molt demandant per a l'intèrpret. Per a mi, personalment, va ser com... Damunt, jo no vivia a Barcelona, vaig vindre a tocar eixa setmana, vam estar una setmana assajant i el concert. I realment me l'havia estudiat, però no sabia el que anava a afrontar. I quan vaig arribar al primer assaig i m'ho vaig trobar, vaig pensar, ui... O sigui, va ser una setmana superintensa, superintensa, d'anar al límit.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.
1: Crec que la percussió, bueno, el que és la música contemporània, és l'instrument que més està, diria, aportant, no? Aportant i evolucionant al mateix temps. O sigui, que gràcies als compositors i als percussionistes inquiets o que es dediquen plenament a això. Jo en conec uns quants, no? La Núria Andorra. Després d'Està Frames també n'hi ha bastant gent molt implicada en la música contemporània i que es dediquen plenament a això i que ho fan molt bé. Llavors, chapó. I si es pot fer alguna cosa de tant en quant, doncs que guai. Però a dia d'avui, si te centres, no me da la vida. Jo tenia un duo en Jaume Blai, que fèiem música de cambra. Ahir explorem un poquet la música contemporània, altra faceta de la nostra feina, del nostre dia a dia. Clar, el dia té 24 hores, saps? Barcelona és gran, tens una feina que demanda preparació i també les hores d'estar allà assajant i tocant i tal, a part de concentració i energia, i dones classes, que m'encanta el que faig, però clar, arriba un punt que no te dona, no? També tinc dos fills, un on té 8, la 34, entonces, clar, com tens que estudiar, tens que estar en forma per a tocar el teu instrument en la teua feina, que és l'orquestra, la feina principal, després dones classe, que és algo que m'encanta també i crec que, bueno, cada dia m'apassiona més, i després tens la vida familiar i la vida personal. Sí, claro, a voltes sí que tinc aquesta dicotomia, no?, de dir, ostres, hauria d'estar fent, perquè també m'agrada molt fer música de cambra, no?, o tindre el meu grup, ja no per música contemporània, que també, o un ensemble, o... Però a dia d'avui no n'hi ha espai, no n'hi ha espai. Sí que ho ha fet fins als 30 o 31 anys, però des dels últims 6 anys, 5-6 anys, no ho he trobat. Sí que està ahí, eh? O sigui, que en un futur, quan els nanos siguin més grans, que potser tinguin un poc més de temps, sí que m'agradaria explorar a tres espais, perquè ho ha fet sempre com a percussionista. Entonces ara és algo que d'alguna manera em falta. Per lo menos de vegada en quan poder fer-ho, no? I és xulo. Continua en Malheureux. I Malheureux per a mi va ser molt important perquè és la primera obra aixina sinfònica de Mahler que vaig tocar en la Jove Orquestra de València en estimbals. I, bueno, te marquen aquestes cosetes, no? Te marquen un poc, sí. Li tinc un especial carinyo a Malheureux. Després, el meu amic Vicent Coletto també, en una de les seues marxes cristianes, també va escriure un motiu de Mahler, perquè ell és músic també d'orquestra sinfònica i és professional, toca el trombó a l'OBC, i va ficar ahir el guinyo de... En una marxa cristiana va dir, això ho ha ficat per el Malheureux no tal, no sé què. Al final està sempre... Tot bastant lligat, no? I també li tinc especial carinyo al Malheureux.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Durant la formació sempre es relaciona molt la percussió amb el ritme. És cert, tenim, bueno, treballem molt en el ritme, no? En tots els instruments. Però com hauria de fer un altre instrumentista? Al final, la música és música, no? I durant la formació, si el pares a pensar, treballem molt en el ritme, però després tenim les làmines, con lo qual l'harmonia també la treballem bastant, la lectura també la treballem bastant, a nivell de clau de fa en l'esquerra, clau de sol en la dreta, quatre baquetes, no?, en les làmines, dos baquetes, timbals, clau de fa, o sea, després treballes part harmònica i de so i greu en els timbals, per exemple, tens la part rítmica de colors en instruments molt, molt, per lo que tu dius, no?, més delicats, com la xicoteta percussió, més tímbrics, no? O sea, al final, tens que desenvolupar molt la tècnica, ser bastant polifacètic, per dir-ho d'alguna manera, no? Tant de dits com de canells, entendre molt bé el teu cos per a saber com produir el so en quin instrument determinat, això és molt important. Saber l'instrument que tens davant per treure-li el màxim rendiment a nivell de qualitat de so. I després, com a músic, jo crec que tens que, pues, el ritme, l'harmonia, l'afinació, és que la qualitat de so, tens que treballar el mateix que treballa qualsevol instrumentista, però en molts instruments. Sí que és cert que en la caixa, per exemple, és més important el ritme, a lo millor que l'harmonia, però també tens que entendre l'harmonia per quan estàs tocant la caixa. O sigui, al final no s'escapa. Quan més et nutrisques de tots els aspectes, millor. I depèn de l'instrument que toques, necessitaràs més d'un o d'altre, no? Però sí que jo crec que és molt demandant. Necessites ser un músic bastant complet per a poder tocar-ho tot bé. Després ja t'especialitzes en alguna cosa o no, o tal, però sí que tens que ser bastant complet, diria. Però com tots els músics, no? I la llista acaba en la consagració de la primavera de Stravinsky, que és el primer encontre que vaig anar a la Jove Orquestra Nacional d'Espanya. Tocàvem 4 o 5 obres. Dirigia Egmont Colomer, que era el fundador de la Jove Orquestra Nacional, crec. I res, és la primera obra de Stravinsky que vaig tocar en una orquestra, la consagració, i també va ser un encontre molt intens. Primer encontre a la Jonde, primera consagració, i és una obra que també, bueno, per a la percussió és bastant rellevant, el paper de timbal és molt important, el de bombo també. Stravinsky escriu per a percussió d'una manera també, bueno, significant, que tenim que conèixer, i és que és un compositor que tots els percussionistes crec que disfrutem tocant, i bueno, va ser, pues, això, la primera volta en la Jove Orquestra Nacional, i em va marcar.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Live Victòria encara a la seva recta final amb el recital de Juli Rosé, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Cleanside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victòria dedicada al combat dels

0: Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: 1869 és l'any que estem explorant aquí els Sincronies de Catalunya Música. Estem escoltant les obres que es van compondre o que es van estrenar aquest any 1869 en plena efervescència del romanticisme. Avui volem dedicar el nostre programa a una de les grans obres d'un compositor rus que, de fet, era un aficionat a la música perquè ell era químic de professió i que no és altre que Alexander Baradin, que en aquell moment, el 1869, tenia 36 anys. És aquest any, el mes de gener, que s'estrena la seva primera simfonia i és la que us proposem escoltar avui perquè és realment una obra remarcable i sovint oblidada en els repertoris de concerts. Abans, però, ens ve de gust de fer-vos cinc cèntims de quina era la situació política i social, també sociològica, com vivia la gent aquell any 1869 a Europa i també al nostre país. Us repassem escoltant tastets de la música que es va estrenar en aquell any 1869.

L'any 1869, a Europa, hi havia un període de transició molt profunda, marcat per un ràpid progrés tecnològic, una industrialització creixent i canvis socials molt significatius. Mentre les elites socials gaudien d'un luxe sense precedents, la classe obrera s'enfrontava a condicions laborals molt dures i a condicions de vida sovint insalubres, vorejant la misèria. La revolució industrial estava en ple apogeu, desplaçant milions de persones del camp cap a les ciutats per treballar a les fàbriques. La societat, durant aquella dècada dels 60 del segle XIX, estava estrictament jerarquitzada. La puixant burgesia imitava els estils de l'aristocràcia, mentre que la gent senzilla buscava desesperadament no només millors salaris, sinó també representació política. Per a la majoria de les persones que vivien aquell any 1869, la vida a les ciutats era amuntegada i fins i tot perillosa. En ciutats com Londres o París o fins i tot Barcelona, moltes famílies vivien en una sola habitació, en cases de lloguer i en unes condicions de vida molt precàries.

Tot i que en aquestes grans ciutats ja hi havia i ja s'estaven començant a construir grans sistemes de clavegueram, a finals de la dècada de 1850 i 1860, el sanejament era pobre per a la majoria i les malalties, com el còlera, encara eren una amenaça real. No hi havia antibiòtics, ni una comprensió generalitzada de la teoria dels gèrmens, dels microbis. Malalties comunes com el xarampió o la febre tifoidea, el tifus, sovint acabaven sent mortals per qui les agafava. La mortalitat infantil era realment molt alta encara aquell any 1869. Les cases, de fet, s'il·luminaven amb làmpades de querosè o amb espelmes i s'escalfaven encara amb estufes de llenya o de carbó. A les fàbriques, una setmana laboral habitual, estàndard, anava de 60 a 72 hores, sovint en condicions perilloses i sense cap mena de compensació laboral per lesions o accidents.

I us parlem també dels drets de les dones en aquest any 1869, tot i que encara patien una discriminació molt severa. Aquest any 1869 va ser un any molt actiu per al sufragi. A la Gran Bretanya es va establir la Ladies National Association, l'Associació Nacional de Senyoretes, que lluitava contra les lleis injustes que afectaven les dones, especialment les dones de classes baixes i pobres. El ferrocarril i el vaixell de vapor havien revolucionat els viatges, van reduir dràsticament el temps necessari per creuar el continent o l'oceà. El telègraf elèctric permetia la transmissió gairebé instantània de notícies, tot i que la majoria d'informació encara viatjava de paraula o mitjançant els diaris locals. Aquest any 1869 va ser l'any en què Dmitri Mendeleev va presentar la primera taula periòdica dels elements químics i també es va inaugurar el canal de Suez, que va transformar radicalment el comerç marítim europeu amb la Índia i l'Àsia. I pel que fa a la moda, aquest any 1869, en la moda femenina, es va introduir allò que anomenaven polissó, una manera de vestir en què les faldilles perdien el volum frontal de la crinolina i es concentraven en la part posterior. Pel que fa als homes, a la moda masculina, la roba es va tornar més ajustada i més funcional, amb jaquetes més curtes que no pas les de la dècada anterior. Europa estava al punt culminant de les grans unificacions polítiques. El poder de Prússia, sota Bismarck, creixia i preparava el camí per a la creació de l'imperi alemany, que va arribar dos anys més tard, l'any 1871. A França, però, vivien els darrers moments del Segon Imperi sota Napoleó III.

I ja us hem avançat que avui dedicarem la nostra atenció a la música d'un compositor rus, Alexander Vorodin. Què hi passava aquell 1869 allà on vivia? A Moscou i a Sant Petersburg, que és on va néixer, recordem-ho, el 1833. Doncs l'imperi rus en aquell moment estava governat pel tsar Alexandre II, de la dinastia dels Romanov, un tsar que va començar a regnar des del 1855 fins al 1881. Per tant, estem de ple en el seu regnat. Un tsar que era conegut com el tsar alliberador i famós per abolir la servitud, l'esclavitud, podríem dir. Això va passar el 1861 i va implementar diverses reformes que van modernitzar l'imperi durant aquella anomenada era de les grans reformes a l'imperi rus. El 1869, cap a la dècada dels 60, bàsicament, el govern d'Alexandre II s'estava tornant més conservador perquè havia patit un intent d'assassinat. Això havia passat 3 anys enrere, el 1866, tot i que continuava sent un període clau en els canvis estructurals de l'imperi. Va introduir els Zemsvos, és a dir, les assemblees locals, reformes militars profundes i també reformes en el món judicial. I en aquest escenari és on va treballar i on va viure el nostre protagonista d'avui, Alexander Vorodin, un compositor rus del segle XIX de gran categoria, tot i que era un compositor aficionat. Ell era químic de professió i mai es va dedicar professionalment a la música, mai es va guanyar la vida ni un sol cèntim amb les seves obres. I no obstant això, va ser un dels compositors russos més importants del segle XIX i que va formar part del grup dels 5, Alexander Vorodin.

Alexander Porfirievich Baradin, aquest compositor que va néixer a Sant Petersburg el 12 de novembre de 1833 i que va morir quan tenia 53 anys. Va morir el 27 de febrer de 1887 d'un atac de cor mentre estava en una festa a la mateixa ciutat de Sant Petersburg. Va morir a 53 anys. De fet, Baradin, químic de professió, era músic dilatant, músic aficionat. Com ell mateix deia, soc músic de diumenge només. I va viure en una època en la qual, després del regnat de Nicolau I com a tsar de Rússia i l'adveniment d'Alexandre II, Rússia començava a experimentar profunds canvis socials. D'una banda, el poble començava a prendre consciència del seu poder i de la seva situació social, i d'altra banda, el nacionalisme rus s'obria a l'exterior, a l'occidentalisme, podríem dir, un occidentalisme que tant odiava, per cert, el seu bon amic Mediest Mussorgsky. Baradin, en canvi, va ser testimoni d'excepció de tot aquest procés social, sociològic, tan important a la seva pàtria i, d'alguna manera, va sintetitzar amb molta habilitat i amb elegància també aquest nacionalisme rus amb els corrents impulsats des d'Occident. Alexander Baradin, atenció, perquè era fill natural, fora del matrimoni, d'un príncep caucàsic, Luka Gediashvili, i d'una dona russa, Avdotya Konstantinova Antonova. De fet, Baradin va agafar el cognom d'un servent del seu pare, com era costum en aquella època. Però va rebre de la seva mare, una dona intel·ligent i bellíssima, una refinada educació. És en aquesta època també d'adolescència que comença a sentir una gran atracció i un amor pràcticament per la química, per la ciència. L'any 1850, quan Baradin tenia 16 anys, va ingressar a l'Acadèmia Medicoquirúrgica, on va estudiar diverses matèries i va rebre els ensenyaments del prestigiós professor Zinin. No obstant, mai no va abandonar la música, perquè amb el seu bon amic Shiglev, els germans Krylov i el violoncel·lista Gabrushkevich van formar un quintet de corda. Tenia 16, 17, 18 anys. És en aquella mateixa època que va compondre les seves primeres cançons per a veu i piano.

I després d'acabar els seus estudis a l'Acadèmia de Medicina amb un cum laude l'abril de 1856, va ser nomenat assistent de patologia i terapèutica a la Facultat de Medicina de Sant Petersburg i l'any següent va viatjar per primera vegada a l'estranger amb motiu d'un congrés d'oftalmologia que es va celebrar a Brussel·les, a Bèlgica, ocasió que Bradin va aprofitar per visitar la ciutat de París. Fixeu-vos perquè tenia 23 anys. Poc després va conèixer Medies Mussorgsky. Es va doctorar en química amb una tesi titulada sobre l'analogia de l'arsènic i l'àcid fosfòric. En aquells anys va tornar a l'Europa Occidental, va ser la tardor de 1859, per continuar els seus estudis, perfeccionar els seus estudis de química. De fet, es va instal·lar a la ciutat de Heidelberg i va viure durant 3 anys. És allà on va freqüentar personalitats científiques com Mendeleev, per exemple, o Sechenov i Botkin, i va treballar amb el químic alemany Erlenmeyer. Durant aquests anys que va viure a Heidelberg, Bradin va viatjar als Països Baixos, a Itàlia, va visitar Gènova, Roma i va tornar a París. L'any 1861, quan tenia 27 anys, va conèixer a la que acabaria sent la seva esposa, Ekaterina Protopopova, una excel·lent pianista que havia estat enviada a Alemanya per raons de salut, per guarir la seva malaltia respiratòria. Va ser ella qui va descobrir a Bradin la música de Chopin, la música de Liszt, la de Schumann, i el va acompanyar fins i tot en una visita a Mannheim per assistir a la representació de diverses obres de Richard Wagner. Després van viure un intens idili a Itàlia i la tardor de 1862, Bradin va compondre el seu quintet en do major. Un cop tornat a Rússia, el 1863 va entrar a formar part del grup dels 5.

És impressionant la trajectòria com a químic d'aquest compositor aficionat, podríem dir, ell mateix es definia d'aquesta manera, Alexander Vorodin. Va ser aleshores, el 1863, que es va casar amb Ekaterina, va ser nomenat director de laboratori de l'Acadèmia Medico-Quirúrgica a Sant Petersburg, un càrrec que va ocupar fins que va morir. Malgrat que cada vegada tenia menys temps per dedicar a la música, va establir una forta amistat i uns grans vincles, no només amb Balakirev, sinó també amb Medies Mussorgsky, amb qui va ser amic durant tota la vida Mussorgsky, perquè recordem que va morir quan tenia 42 anys Mussorgsky. El desembre de 1862 va començar a compondre la Simfonia en mi bemoll major, aquesta que estem sentint de fons, però que va estar component-la durant gairebé 5 anys, no la va acabar fins a principis del 1867. També va compondre algunes de les seves millors cançons, com La princesa dormida, La princesa del mar o La falsa nota.

I és precisament en aquest moment, en el moment de consolidació i consagració de la seva vida com a científic, com a químic, com a professor de l'Acadèmia de Sant Petersburg, després d'acabar el seu doctorat i consolidar la seva vida laboral, va ser quan va començar a compondre aquesta primera sinfonia que estem sentint de fons i que sentirem a continuació. És el moment en què va entrar en contacte amb el grup dels 5 i segurament va ser l'audició d'un fragment d'una sinfonia de Rimsky-Korsakov que va engrescar no només la seva admiració per aquest compositor, sinó també les ganes de compondre també ell mateix una sinfonia. Aquesta sinfonia va ser acabada a principis del 1867 i s'hi va passar més de 4 anys, una obra que va ser estrenada sota la direcció de Mili Barakirev el dia 4 de gener de 1869 a la ciutat de Sant Petersburg. I aquesta, curiosament, és la sinfonia més llarga de les 3 sinfonies que va compondre Alexander Varadin. El llenguatge, ja ho veureu, és plenament germànic, podríem dir, és occidental, encara no comença a sortir aquest fluvi, aquesta atmosfera pròpiament russa, però ja hi trobem un vigorós sentit de la construcció combinat hàbilment amb la tendresa, la força també, amb una enorme facilitat melòdica i amb una gran intensitat rítmica, qualitats no només del compositor Alexander Varadin, sinó que després caracteritzarien la música plenament i pròpiament russa. Sentim aquesta primera sinfonia d'Alexander Varadin, és la sinfonia en mi bemoll major, que va ser acabada el 1867 i estrenada el 1869, dirigida per Mili Barakirev, i aquí la sentirem en una interpretació de la Reial Orquestra Filarmònica d'Estocolm, dirigida per Gennady Rozdestvensky. És un enregistrament del segell Chandos de l'any 1994. Aquesta és la primera de les 3 sinfonies que va compondre Alexander Varadin.

0: Doncs així s'acaba aquesta primera sinfonia d'Alexander Varadin, la sinfonia Mi bemoll major, una sinfonia que va iniciar el 1862 i que no va acabar fins a principis del 1867. Una sinfonia que va ser estrenada a la ciutat de Sant Petersburg el dia 4 de gener de 1869, dirigida pel seu bon amic Mili Balakirev, que el va engrescar a formar part del grup dels cinc, aquests compositors russos que reivindicaven l'aire i tota la tradició, tot el folklore, el patrimoni musical rus en la seva música simfònica, oposant-se als compositors que tenien tendències més aviat occidentals, com Piatrilli i Tchaikovsky. No obstant, aquesta primera sinfonia que acabem de sentir té aquest aire inequívocament germànic encara, tot i que el ritme, el melodisme és plenament rus. L'hem sentit aquesta primera sinfonia interpretada per la Reial Orquestra Filarmònica d'Estocolm, dirigida per Gennady Rozdestvensky, en un enregistrament del segell Chandos de l'any 1994.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així s'acaba aquest tercer capítol del Sincronies de Catalunya Música, que està dedicant la seva atenció aquesta setmana a l'any 1869, escoltant obres dels compositors que van viure en aquell moment. Avui hem repassat una miqueta quina era la societat, com vivia la gent en aquell any de la segona meitat del segle XIX, i demà passat us proposarem escoltar encara música de Camille Saint-Saëns, el seu concert per a piano i orquestra número 3, però també música de Piatrilli Tchaikovsky, les seves romances per a veu i piano, o les melodies d'un compositor francès realment molt peculiar, que és Henri Duparc, i també us posarem un tastet d'una d'aquelles cançons populars que es van crear el 1869 i que van acabar tenint un enorme relleu anys després, dècades després, en el món del jazz i del swing. Demà us ho explicarem, perquè aquesta cançó tan bonica, Little Brown Jack, neix el 1869, que és quan s'edita a la ciutat de Filadèlfia. Us en parlarem en aquests dos capítols que ens resten aquesta setmana del Sincronies dedicat al 1869. Xavier Chavarria us ho explicarà aquí, a la mateixa hora de sempre, a la sintonia de Catalunya Música, i us hi esperem de tot cor. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un molt bon dimecres i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.
3: Ei! Eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
5: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
3: Oh, Fixa't com sona...
2: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
6: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
2: So de Cobla, la cobla tal com sona.

Is Indeed a Pity, cançó amb música de George Gershwin i lletra del seu germà Ira, estrenada el 1933, que Hal Mooney va arranjar per a Sarah Vaughan. Tot i que aquestes gravacions de la música dels Gershwin van agradar poc als puristes del jazz, les col·laboracions de Sarah Vaughan i Hal Mooney van potenciar la capacitat dramàtica de la cantant. Hal Mooney, que també signa aquest ensucrat arranjament que canten en duet Sarah Vaughan i Billy Eckstein, de la música d'Irving Berlin.

Sarah Vaughan compartint amb Billy Eckstein el protagonisme en aquest arranjament que Hal Mooney va fer de la cançó I've Got My Love to Keep Me Warm d'Irving Berlin. Hal Mooney, que també dirigia l'orquestra en aquesta gravació del 1958.

Doncs el Moni també va ser arranjador i acompanyant de Nina Simone en treballs com aquest recull de balades que conté The Laziest Girl in Town de Cole Porter. I aquí teniu Hal Moni i la seva orquestra californiana acompanyant Dinah Washington.

Dinah Washington i All of Me, l'estàndard de Marx i Simons, amb l'orquestra que Hal Mooney dirigia a Los Angeles el 1956. Helen Merrill és una altra de les cantants que va comptar a finals dels anys 50 amb la ploma de Hal Mooney per als arranjaments orquestrals de les seves versions.

Al Mooney signant aquesta versió de la cançó If You Go que cantava Helen Merrill, amb el tractament acurat de la secció de corda característic dels arranjaments orquestrals del compositor.

aires llatins en aquesta altra versió de Halmoni pensada per a la veu de baríton de Billy Eckstein. La cançó era Oh, What a Beautiful Morning del musical Oklahoma del compositor Richard Rodgers i el lletrista Oscar Hammerstein.

0: again.
1: Aquesta vocalista era Kay Starr, acompanyada per l'orquestra de Hal Mooney, amb un altre dels seus arranjaments plens de swing i originalitat. El que sentim per marxar el canta Mel Tormé. La cançó és de Cole Porter, és el Night and Day. Més jazz a les 11. Fins després.

感動する。

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a La Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.
4: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
5: I am a Catalan.
4: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
5: Catalonia has been the greatest nation in the world.
6: Un jazzista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
4: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
5: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
6: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
4: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens acompanya l'Orquestra Simfònica Ciutat de Birmingham, que va fer el primer concert el 1920 sota la direcció de ni més ni menys que Edward Elgar. L'excel·lència musical dels seus components i el treball de nombrosos directors experts, com ara Simon Rattle, van donar ràpidament un renom internacional a aquesta formació anglesa, que ara dirigeix un altre director prestigiós, Kazuki Yamada. Al Festival Internacional de Música del Zahar, l'Orquestra Simfònica Ciutat de Birmingham presenta un programa amb els grans noms de la música francesa, des de Berlioz, Saint-Saëns i Fauré fins a Ravel. Les peces, des del romàntic fins a l'impressionista, es concentren al voltant del primer concert per violoncel de Camille Saint-Saëns. El sentirem interpretat pel violoncel·lista austríac d'origen iranià Kian Soltani, un jove solista que vam conèixer el 2019 quan va participar al Festival Emergents de Barcelona com un dels solistes Echo Rising Stars. Des d'aleshores ha fet una carrera impressionant que l'ha portat pels auditoris més importants del món i ha fet ja 9 enregistraments pel segell Deutsche Grammophon. Aquest concert que us oferim avui el van registrar la ràdio de Saarland al maig del 2025 al Teater am Ring de Saarlouis, ciutat de l'estat federat alemany de Saarland, al sud-oest d'Alemanya. És un concert d'intercanvi que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El Carnaval romà d'Héctor Berlioz és una obertura enèrgica i alegre que el músic francès va compondre el 1844. Berlioz la va concebre com una obra orquestral independent, però els temes que va utilitzar provenien de l'escena de Carnaval de la seva òpera Benvenuto Cellini, que s'havia estrenat 6 anys abans, el 1838. Obertura al Carnaval romà d'Héctor Berlioz.

És l'obertura al Carnaval Romà sobre temes de l'òpera Benvenuto Cellini, opus 9 d'Héctor Berlioz. Amb aquesta vitalitat ha començat el concert de l'Orquestra Simfònica Ciutat de Birmingham, dirigida per Kazuki Yamada, al Festival Internacional de Música del Zaar, un concert de música francesa que continua amb una de les obres referents del repertori francès per violoncel, el concert número 1 en la menor, opus 33, que Camille Saint-Saëns va compondre el 1872 i amb la qual aconseguiria reformar la seva carrera. Des d'aleshores, molts intèrprets de violoncel tenen aquesta partitura al seu repertori. A diferència de la dramàtica primera sonata per violoncel i piano, que el precedeix immediatament al número de catàleg, el concert per violoncel té un caràcter molt més serè i densat. Aquest caràcter el marquen l'expressivitat del discurs solista, la brevetat dels temes i també la renúncia del compositor a posar-hi una introducció orquestral imponent, que era habitual des de finals del segle XVIII. L'obra comença amb un acord breu de l'orquestra i de seguida entra el violoncel amb el tema central del concert. Ho sentireu ara mateix. El solista és el celebrat Kian Soltani, que toca el violoncel de London ex Boccherini d'Antonio Stradivari, cedit per un patrocinador a través de la Societat Internacional de Violí de Bears. A punt per sentir el concert per a violoncel i orquestra número 1 en la menor, opus 33 de Camille Saint-Saëns.

El jove violoncel·lista Kian Soltani amb el violoncel de London ex Boccherini d'Antonio Stradivari ens ha ofert el concert per a violoncel i orquestra número 1 en la menor, opus 33 de Camille Saint-Saëns, al costat de l'Orquestra Simfònica Ciutat de Birmingham i sota la direcció de Kazuki Yamada. El 1880, 8 anys després de la composició d'aquesta obra, un altre dels grans músics francesos, Gabriel Fauré, va compondre una peça planyívola per violoncel i piano que de seguida es va convertir en una de les obres imprescindibles del repertori dels violoncel·listes. És l'Elegia, opus 24. El director Edouard Colonne va demanar a Fauré que en fes una versió per a violoncel i orquestra. Aquest arranjament es va estrenar el 1901 a la Societat Nacional de París. El director va ser el mateix Fauré i el solista, un jove però ja reconegut, Pau Casals. I ara, un altre violoncel·lista jove, Kian Soltani, ens ofereix aquesta Elegia, opus 24, de Gabriel Fauré.

Kian Soltani amb l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham i sota la direcció de Kazuki Yamada ens ha ofert l'Elegia Opus 24 de Gabriel Fauré. Abans, en aquest concert dedicat a la música francesa, ha interpretat el primer concert per a violoncel de Camille Saint-Saëns. I abans de marxar, encara interpreta una peça fora de programa, la dansa del foc persa.

Aplaudiments pel jove violoncel·lista austríac d'origen persa Kian Soltani, que ens ha ofert aquest bis, la dansa del foc persa, després d'haver interpretat el primer concert per a violoncel de Camille Saint-Saëns i l'elegia de Gabriel Fauré. Tot això en aquest concert que l'Orquestra Simfònica Ciutat de Birmingham, dirigida per Kazuki Yamada, dedica a la música francesa. Concert que s'arrodoneix amb l'esplendor de la música orquestral francesa, amb el ballet Daphnis i Chloé, una de les obres més estimades de Maurice Ravel per les seves harmonies extraordinàriament exuberants i sensuals. D'aquest ballet, estrenat el 1912, Ravel en va fer dues suites orquestrals que contenen el nocturn, l'interludi i la dansa guerrera, la primera, i l'albada, la pantomima i, finalment, l'epíleg i la dansa general, un ball de nimfes i bacants que celebren l'amor carnal. Aquí tenim les dues suites del ballet Daphnis i Chloé de Maurice Ravel. Sentim, per començar, els motius melòdics que expliquen la vida feliç i harmoniosa d'una pastora de cabres vigilada pel déu Pan i l'amor dels dos personatges, Daphnis i Chloé.

Final vertiginós de 5x4, el ball de nimfes i bacants que celebren l'amor carnal i que tanca aquest ballet de Maurice Ravel sobre un romanç del grec Longus que parla de l'amor delicadament eròtic d'un pastor i una pastora. Així, amb les dues suites de Daphnis i Chloé, s'acaba aquest concert de repertori francès que ha fet l'Orquestra Simfònica Ciutat de Birmingham, dirigida per Kazuki Yamada al Teatre am Ring de Saar Louis. Però abans de marxar encara ofereixen una peça fora de programa. Ara ve la cara més divertida de la música francesa, el galop infernal, conegut com el can-can de l'opereta Orfeo als Inferns de Jacques Offenbach.

0: És el galop infernal, el can-can de l'opereta Orfeo als inferns de Jacques Offenbach, el bis que ha ofert l'Orquestra Simfònica Ciutat de Birmingham, dirigida per Kazuki Yamada, en aquest concert del Festival Internacional de Música del Zahar, que ha presentat un repertori de música francesa amb obres de Berlioz, Saint-Saëns i Fauré i Ravel. Les peces, des del romàntic fins a l'impressionista, s'han concentrat al voltant del primer concert per violoncel de Camille Saint-Saëns que ha interpretat el jove solista Kian Soltani. Aquest concert el van registrar la ràdio de Saarland al maig del 2025 al Teater am Ring de Saar-Louis, ciutat de l'estat federat alemany de Saarland, al sud-oest d'Alemanya. Un concert que ens ha proporcionat la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la nostra programació i ho fem amb un concert per piano de Mozart, el número 22 en mi bemoll major, Kyrie 482, obra de l'any 1785, dividida en els moviments Allegro, Andante i Allegro. Ens sentim la interpretació de Christian Bejaudenaut fortepiano i l'orquestra barroca de Friburg de Brisgòvia sota la direcció de Petra Milojans.

0: Christian Bejaudenaut, fortepiano, i l'Orquestra Barroca de Friburg de Brisgòvia, sota la direcció de Petra Müllejöns, ens han ofert el concert per piano i orquestra número 22 en mi bemoll major, Kehel 482 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.
3: Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'una artista única.
4: A veure, Conxita Badia, us sona?
5: Què?
4: No? No passa res, no passa res.
3: Any Conxita Badia a Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dimecres 6 de maig. Us donem la benvinguda doncs, a un nou assaig general, com cada tarda a la sintonia de Catalunya Música. Contents que vulgueu passar amb nosaltres la següent hora de ràdio i actualitat.
2: I ara és moment d'apuntar de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs avui tenim ja preparats per començar el programa Anna Rossi i Ramiro Piñeiro, que avui mateix tenen una cita dins de l'agenda barcelonina, tot presentant un projecte on combinen els seus talents i donen la seva visió de coses com la música brasilera o la música llatinoamericana en general. Ara en parlarem. De moment ja els saludem, Anna i Ramiro. Molt bona tarda i molt benvinguts.
3: Molt bona tarda, gràcies per rebre'ns.
4: Bona tarda.
0: En el programa d'avui també coneixerem Francisco Gálvez, un director malagueny establert als Estats Units que aquests dies o properament vindrà a Catalunya per dirigir concretament aquest cap de setmana la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona al Palau de la Música.
2: I en un registre molt diferent parlarem també de Macromassa, banda mítica de la cultura sonora underground barcelonina, que dissabte celebra 50 anys de trajectòria al CAT Tradicionarius amb el suport incondicional de l'associació Gràcia Territori Sonor.
0: I finalment ens visitaran Helena Mora i Marc Busquets, que venen a presentar-nos la tercera edició del Concert per la Pau, en benefici de la Creu Roja i organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles. Tindrà lloc el proper dia 12 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Comencem.

0: Doncs així sona, i aquest tema és el que dona títol al projecte que ara comentarem amb Anna Rossi i Ramiro Piñeiro, que acabem de saludar, els estem sentint ja de fons. És aquesta sublime primavera, és el títol d'aquest projecte. I a més ens va perfecte per l'estació on estem ara mateix, i que avui presenteu a la llibreria Byron d'aquí molt poca estona, a les 8. Per tant, us agraïm molt que un dia més hagueu estat, i justament avui, abans del concert, acompanyant-nos. Gràcies per ser aquí, i si us sembla, no ho sé, comencem apuntant una mica què hi ha dins d'aquest disc, què hi ha dins d'aquest projecte, com ha estat l'elecció dels temes, etc. Bé, hem de parlar d'unes quantes coses.
1: Doncs jo crec que el més important, el que vull començar dient, que és un disc de dos amics que s'estimen el mateix que és la música en general i la música del Brasil, concretament. Jo vaig néixer en Argentina i ell és de Brasil, però el seu pare és argentí també. No sé per què ho dic, no sé si té molta importància en aquest context, però... I res, i fa molts anys que toquem i hem començat a fer un repertori de duet, i finalment hem decidit gravar les cançons que ens estaven acompanyant aquests últims temps. I això, Sublime Primavera, i té cançons de diversos compositors increïbles de Brasil. Mm-hmm.
0: Alguns més coneguts, alguns menys, mm-hmm. però aquí, per exemple, trobem Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, però, per exemple, també Chabuca Granda, no? Mm-hmm. Estem parlant de Brasil, però sí. També una mica més enllà, no? També una
1: sí.
0: mica.
1: Bueno.
2: Sí, sí, sí, hemos escogido ese tema... de Chabuca Granda, que lo ha grabado Caetano uh-huh, también, uh-huh. y que yo creo que representa, también está bien que esté dentro de ese proyecto, uh-huh. porque representa esa unión uh-huh. de Brasil y de la música latinoamericana también.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vosotros ya fa uns quants anys, bastants, que viviu a Catalunya, i no sé si això, amb el pas del temps i amb les influències que podeu haver rebut i amb, doncs, relacionant-vos, òbviament, amb músics d'aquí, si una mica la visió que podíeu haver tingut abans de la música brasilera pot haver anat canviant, també perquè un també va canviant mm-hmm. i va madurant i va explorant altres
1: sí.
0: coses, no?
1: És una pregunta molt, molt bonica, aquesta. Crec que està fora de la terra d'on som. Ara estic parlant més de les músiques de Latinoamèrica, que soc, de la llengua materna. Mm. I crec que hi ha algo com una... com que en mi, no?, per lo menos, no sé com ho vius tu, però és com que et donen moltes ganes de cantar la teva diversitat, no?, de Llatinoamèrica o de... Sí, perquè Brasil finalment és polèmic, el que diré per tu, però també és Llatinoamèrica, no? Tot i que té una identitat molt diferent, no? Però sí que és diferent, sí. I les influències també que un rep havent conegut les músiques d'aquí, no? També les músiques populars de la península, que són un munt i és vastíssim, això, també.
0: Clar, aquí pensem, per exemple, en el que s'anomena música mediterrània, uh-huh, uh-huh. que dins d'aquest sac també entren moltíssimes
1: sí,
0: coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Mm. Bueno, la música mediterrània, o jo tinc la sort d'haver participat en Coetus, que, sí. i conèixer la música de la península més folclòrica, de Castella o de Galícia o mismo de les illes, i només apropar-te a unes músiques que és completament diferent l'univers sonor i líric també, i això ja et fa cantar el que esteu d'una manera molt diferent, no? Donar-li una presència que té que veure amb una identitat cultural, també, no? Mm-hmm. I sí, sí, sí, definitivament.
0: Mm-hmm. Doncs en aquesta sublime primavera, en aquest disc, ja teníeu clar, no?, que la sonoritat havia de ser aquesta sonoritat, no sé si fer servir aquest adjectiu, despullada, mm-hmm. perquè és veu i guitarra, mm-hmm. això ja...
1: Sí, sí.
0: Estava clar des d'un principi, no?
1: Sí, crec que sí,
0: més,
1: eh?
0: Sense més afegits,
1: sí.
0: no?
1: Sí, i és un format que a mi m'agrada molt. No sé, a tu, igual potser a tu no t'agrada tant cantar amb mi. Tocar amb mi, acompanyar-me,
0: jo crec
1: no?
0: que sí.
1: Però, clar, és que està, com diríem els argentins, està tota la carne a l'estador. Hi ha dues persones que estan, I per això també és tan preciós, no? Estàs allà tirant d'una cosa, intentant jugar, estàs tirant-li la canya a l'altre tot el rato. Això és molt guai. I bueno, també passa en grups grans, no? Però aquí és molt evident.
0: No sé, Ramiro, si anaves a dir alguna cosa.
2: Sí, yo estoy de acuerdo que es un formato en que hay que estar muy, muy presente todo el tiempo y que hay mucha comunicación, ¿no? De mucho intercambio, más que en grupos grandes.
1: Sí.
2: Lo siento, porque estás como todo el tiempo ahí.
0: Parlem una mica més dels noms que hi ha, no? En aquest disc. Dori Caymmi, per exemple. Pels brasilers molt conegut, però potser per les persones que no estiguin tan familiaritzades amb la música brasilera, potser
1: pues
0: no.
1: Que ens familiaritzem tots. Que és molt bonic.
2: Dorival Caymmi era el padre y fue un grande compositor en Brasil. Y entonces Dori Caymmi es su hijo. Y que también es compositor y cantante, guitarrista.
1: Sí, de una estirpe toda de cantantes y de compositors, ¿no? Dori,
2: Nana Caymmi.
1: Todos tienen, y tienen un disc molt preciós, de la família, ¿no? ¿Cómo es diu aquest disc? No me recuerdo. Bueno, pero es, y Dori té unes peces molt espectaculars, té, y a més toca y s'acompanya, ¿no? Toca, canta y s'acompanya les seves cançons, que són perfectes, són aquella cosa que dius, ay, mira que... Que ximpum més ben portat, no? És molt guai. Sí.
0: Clar, ho deia també perquè, com que ja esteu tan acostumats a fer concerts, davant del públic d'aquí, també de fora, però sobretot d'aquí, no sé si teniu la sensació que hi ha uns autors que es coneixen molt, però és que Brasil és super prolífic, no?
1: Amb
0: música. Bé, tots els països ho són, però realment jo crec que a Brasil vas rascant
1: sí,
0: i no te l'acabes, no? De,
1: Això
0: de músics, autors, no?
1: Sí, Brasil és increïble. Sou molt guais.
2: Jo crec que con el disco hemos podido hacer algunos temas que son más conocidos y otros que no tanto, ¿no? Encontramos algunos temas como lado B, como decir eso.
1: Lado B, sí.
2: Porque está como bien equilibrado, ¿no?
1: Sí, es verdad. Sí.
0: Y después n'hi ha un que porta el nom de Anna Rossi, ¿no?
1: Sí. Que això em fa molt de pudor, però també em fa pudor, però d'una manera, clar, és que clar, vas sentir, no, Dori Caymmi, Chico Buarque, que tan veloso, Anna Rossi, i penses... Però bueno, crec que també és el que diu la lletra d'aquesta cançó, no? Jo sempre explico que... Vaig fer aquesta cançó perquè la primera vegada que vaig anar a Brasil, ja feia molt temps que cantava música de Brasil i havia après molt d'aquestes harmonies, sobretot, i els ritmes, i d'aquesta, justament del que parlaves abans, no? D'aquesta diversitat i d'aquest posto sin fondo de musicalitat. No? I la primera vegada que vaig anar vaig pensar, ai, jo he vingut aquí i no he portat res. Com pot ser que no traigo un bizcochit o una cosita? I vaig fer aquesta cançó. Que és un amic que diu això, no? que em fa bé. A l'estribillo té com una petita copla que diu «Jo vine i no traje nada», que l'original, que és de Spinetta, diu «Jo vine i no traje nada i lo mejor me llevé», perquè era la flor més linda, la flor de Santo Tomé. I faig com aquesta cosa de dir «Bueno, porto lo que tinc», que és d'aquesta sambinya amb tot el respecte i la innocència poder també, no? Doncs sí.
0: Em sembla que la sentirem d'aquí uns minuts, en directe. Però anem una mica enrere. Vosaltres dos, quan coincidiu per primer cop, perquè ja fa molt temps, ja ho heu explicat, que us coneixeu, em penso que va ser un projecte com era Gafieira Miúda, no?
2: Gafieira Miúda. Sí, fue cuando trabajamos juntos la primera vez, fue con Gafieira Miúda, que era un seteto de samba de Gafieira, que es un estilo de samba... en que se baila, con un baile y un estilo de samba. Y ahí con ese septeto hicimos una gira por España en el 2012. Y hemos grabado un disco.
0: 2012.
2: Hemos grabado un disco enseguida.
1: Sí.
2: Y el año siguiente. Y sí, ese fue el primer trabajo.
0: ¿Y después otros proyectos on hagueu coincidit?
1: Bueno, aquest de duet, bueno, sí que anem muntant coses. Tenim un repertori molt bonic de cançons, bueno, de compositors de compositors homes parlant en veu de dona, que això és molt interessant perquè Brasil té molt d'això, no? I Chico Buarque té molt d'això també, i altres compositors també de sambas antics i tal, que es diu Apenas una muller, que participa Álvar Montfort també, que és un company molt estimat trompetista, I aquest projecte, què més? Jo crec que estem deixant coses... Sempre estem com fent coses. Però bueno, aquests tres projectes més amb més entitat, no? El duet, aquest trio i la...
2: I el Gafiera.
1: I el Gafiera Mionda, sí.
0: Uh-huh. I ja, diguéssim, en paral·lel... A tu, Anna, també et coneixem bé, tens també una carrera llarga, et coneixem també dins d'aquest projecte de la Rosó Sala, la Figueral, que això segueix.
1: Sí, sí, sí, acaba de començar, de fet.
0: Ja. Ja, hi ha camí per recórrer, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ara també recordàvem que has estat i estaràs amb la Sílvia Pérez Cruz,
1: sí,
0: no?, acompanyant-la.
1: Sí, això és, bueno, està sent una experiència molt, molt preciosa. A l'escenari i fora d'ell també, no? Que tenir, bueno, la seva amistat, no? Com a persona, ella és increïble i és una, això, és una amistat de llarga data i que ens hem estat acompanyant, bueno, d'una manera molt preciosa. I aquest disc que té està a l'escenari amb aquesta musicassa que no se puede aguantar de inspiració i també de mira, em surt la paraula èxtasi, però si està allà posant el cos en aquell moment és molt preciós, la veritat, sí. Uh-huh.
0: Parlant d'escenaris i tornant al vostre projecte que avui presenteu a la Byron, no sé si hi ha altres pensats concerts o llocs on us agradaria tocar, perquè... vaja, és fàcil pensar que aquest és un projecte... intimista o, o més de proximitat, no? Per llocs, bueno, com la Byron, sí. o altres, no?
1: Sí. Jo crec que igual a mi m'agradaria tocar en molts llocs també diferents, perquè crec que també justament aquesta cosa tan petita, tan cuidada, tan despullada que tu deies, també és bonic sentir-la en espais on no t'ho esperes, no? No te digo cantar en Ras Matas obrint-la un grup de rock, però sí que potser sí que té com a entitat sí, d'un escenari més gran, no? No sé, no sé. Igualment sí, clar que és molt íntim i crec que sí que és per a espais més recollidet, on la gent sobretot escolti. Que això també no és molt de ballar, per exemple, com el grup gran, no?
2: No.
0: Clar, sempre que es fa un treball de selecció de peces, això és obvi, sempre surt la pregunta de si n'han quedat algunes al tinter, que heu pensat. Aquesta també podria haver estat, però clar, no ens hi caben totes.
2: Autono.
1: Sí, Autono. Autono. Autono és una d'elles, una cançó de...
2: Rosa Passos.
1: Rosa Passos. Uh-huh. I després d'altres, clar, nosaltres... Toquem, cada mes toquem en un lloc que es diu La Forquilla, que és un lloc molt especial, molt petit, que tenen, bueno, que cuinen superbé, tenen premis, no sé què, a Nou Barris, que és un barri espectacular. I allà, clar, nosaltres anem actualitzant el repertori. Allà, la Mireia també, un carinyo per ella des d'aquí, sempre ens va com assusando perquè fem temes nous i ho anem renovant tot el rato. Podríem dir que sí, s'ha quedat fora... un disc sencer de músiques, potser en castellà, mira el que te digo.
0: Perdoneu que faci l'apunt, però és important també destacar aquests llocs petits que normalment no surten a les agendes, o potser sí, però els has de conèixer molt específicament, perquè a vegades no tenen possibilitat de fer tanta difusió, no?
1: Clar. Bueno, és un lloc molt petit i, a més, té la característica de que nosaltres toquem sense micro. Estem sopant allà i de cop et poses dret i comences a cantar amb les persones que estan allà. És molt guai, això. Mira, ho dic i m'emociono. Perquè fa com 5 anys que ho fem. És com una mica de família, no? Podríem dir.
2: Sí.
1: Sí, sí. I tenen nou, Pere, també. És molt guai. La Forquilla de Nou Barris.
0: Doncs queda apuntat. Això queda apuntadíssim. I 2 minutets abans, o un, que ens feu aquest tast en directe. No sé com... No sé si teniu altres projectes conjunts, per exemple, que hagueu pensat. Ara esteu rodant aquest, eh?
1: Ara estem rodant aquest, crec. En Cuerpo y Alma.
2: Sí. Yo estoy también trabajando con el Donateando.
1: Ah, buenísimo.
2: Con un homenaje a John Donato, que acaba de sacar un disco con Fresh Sound.
0: Exacto.
2: Y Ana también cantó ahí en ese disco. Cantamos Flor de Maracujá.
1: Exacto.
2: Un tema de Donato.
0: que bé. El cas és que no us falta feina i això està molt bé i us felicitem. Doncs ara vindrà aquesta Sambiña Agradecido, ho dic bé?
1: Molt bé.
0: Fes-nos uns apunts d'aquest tema, que ja una mica ens l'has apuntat abans.
1: Però bueno, i també sempre dic que a vegades als concerts que m'agrada molt agrair. Agrair és algo molt, molt preciós, no? De poder agrair a la gent que t'ha fet bé, no? Però a tot nivell, no? A vosaltres, que esteu aquí donant-nos veu, no ho sé. Això, dir. I gràcies a tu, a Ramiro, també, en representació del poble brasileny, que tanta música preciosa ens ha donat.
0: I tant que sí. Doncs, si us sembla, ja podeu prendre posicions. Nosaltres ara ens disposem a escoltar Ana Rossi i Ramiro Pinheiro amb una d'aquestes peces que forma part d'aquest nou projecte que es diu Sublime Primavera. I això es titula Sambiña Agradecido. Per tant, ara el sentim quan vulgueu. Sorrisos, beijos e acenos, guitarras, risos e...

0: Doncs tot un homenatge a Brasil i a la seva música, amb aquesta Sambinha Agradecido, amb Ana Rossi i Ramiro Pinheiro. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordem, per qui l'interessi, que sàpiga que a les 8 sereu a la llibreria Byron de Barcelona presentant aquesta sublime primavera. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort. Fins la propera.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
5: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
4: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
5: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
4: Teatre de Sarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.

0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General.
1: Doncs falten menys de 5 minuts per arribar a 6:45. Seguim endavant, moment de conèixer Francisco Gálvez, el director convidat per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona per al programa del concert que oferiran aquest diumenge al Palau de la Música.

0: Experimental, underground i fins i tot pioner són adjectius que podríem associar perfectament amb Macromassa, projecte sonor nascut l'any 1976 de la mà de Víctor Noblà i Juan Crec. 50 anys més tard, i després d'uns quants amb l'absència de Víctor Noblà, traspassat el 2020, l'associació Gràcia Territori Sonor impulsa un concert especial que tindrà lloc dissabte al Centre Artesà Tradicionarius, on es condensarà la trajectòria, tan prolífica com eclèctica, d'una de les bandes més emblemàtiques de l'escena contracultural barcelonina. És Juan Crec qui ens fa unes pinzellades sobre el plantejament del concert, començant pels músics que seran en escena.
1: Gent amb la qual jo he tocat alguna vegada, alguns no, però que són de l'escena barcelonesa, que és el Sergio Oca a baix i sampler, l'Eduard Altava al contrabaix, el Pablo Volpope a la trompeta, el Pepino Pascual al clarinet i al saxo, el Carles Esteban a la bateria, amb un tema tocarà l'Andrés Noir de la guitarra acústica, i després jo la veu, i sintis i un saxo midi. I els temes doncs, hi he escollit i fet... En principi vaig escollir com 50 i vaig anar cribant, perquè el sentit que tenien amb el discurs del concert, d'alguna forma.
0: I d'aquesta manera es resumiran 5 dècades d'un projecte que es va desenvolupar tot explorant els límits de la música i combinant aquesta manifestació artística amb disciplines com la poesia o la performance, de manera que Macromassa va

0: va créixer com un referent de les expressions més arriscades. El primer disc de la banda, Darlia Microtònica, el primer àlbum autoeditat de l'Estat espanyol, va ser el primer d'una discografia que supera la dotzena de títols que recorren estètiques que van del subtil a l'industrial, amb la utilització tant de sorolls quotidians de la ciutat com d'un saxo, un clarinet o un autogenerador, entre molts altres elements. Per tal d'entendre la filosofia i l'univers estètic de Macromassa, el mateix grup va incloure al seu lloc web, amb tota la ironia que caracteritza el projecte, una finestra on s'hi llegeix les tres guies essencials per joves que vulguin descobrir la música de Macromassa. Tres apartats amb els epítets Guia Psicofolk, Guia Psicoheavy i Guia Psicolisèrgica. Ens preguntem si les guies han estat útils.
1: Perquè hi ha coses més heavy, més coses més romàntiques, i és una forma de que puguin entrar. Però saps que m'he trobat? Que la gent saps què em diu? És una pàgina web no és pensada per ordinador. Nosaltres fem servir mòbil, no es veu massa bé. Sí, això respon una mica al que em preguntaves.

0: Durant els 50 anys de trajectòria, els artistes i músics que s'han vinculat a Macromassa conformen una llista llarguíssima on hi trobem noms que van de Pascal Comelade a Yexta Lara, músic que va participar, per exemple, en la presentació del disc No soy tiempo l'any passat. Anton Ignorant o Els accidents polipoètics són altres noms d'aquest vast univers creatiu que ha cridat l'atenció, com diem, de moltíssims artistes que han estat testimonis de l'evolució del projecte i dels seus girs.
1: Quan vam començar, tampoc... És una cosa que és en evolució i en creixement. Per tant, quan vam començar, tampoc ens plantejàvem això que ara ens plantegem, o que mirant cap endarrere dius... era molt... Jo crec que era molt lliure, era una mica innocent. Innocent en el sentit de fresc i tal. Després ho intel·lectualitzes i aleshores sí que sembla a vegades que estigui molt pensat. En un principi no estava molt pensat. Després sí que vas fent... L'edat també t'ajuda a quadrar-ho tot. Però també a vegades ho encarcares. I no m'agradaria que es quedés encarcarat.

0: classificat també en el calaix de músiques d'exploració, el treball de Macromassa ha estat captat per programadors de festivals com el Sonar o com el LEM. De fet, la presentació d'aquest concert especial s'ha fet el mateix dia en què s'ha presentat l'edició d'enguany del LEM, festival organitzat per l'associació Gràcia Territori Sonor, creada per Víctor Nubla. Tot plegat, són proves que la música experimental i les propostes més trencadores segueixen tenint cabuda en les agendes i hi ha un públic curiós que ho segueix de prop.
1: I ha crescut, jo crec que per bé, perquè al final se li ha donat visió a aquells músics que potser no ho tenien abans. Ara sí, però era molt difícil. Fa 30 anys era molt difícil, i fa 50 ja no et dic. No omplies sales, buidaves les sales que estaven plenes quan tocaves, i ara això no passa, i la gent... Hi ha públic per tot, i aleshores hi ha gent que s'interessa de veritat per això, i gent que a sobre fa coses relacionades amb això perquè ha escoltat coses així. Bueno, doncs ja està bé. És perfecte.
0: Dissabte, al Centre Artesà Tradicionarius del barri de Gràcia, Macromassa tornarà a posar de relleu tot aquest interès. Serà a partir de les 8 del vespre.

0: I amb aquesta informació nosaltres ens anem acostant a les 7 i arribarem en companyia d'Helena Mora i Marc Busquets, que ja són amb nosaltres, per presentar-nos la tercera edició del Concert per la Pau, que tindrà lloc el proper dia 12 a l'Auditori de Barcelona. Fem una petita pausa i de seguida el saludem.
1: Catalunya Música. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General.

0: I encarem la recta final del programa amb aquests últims minuts que, com hem anunciat en el sumari, volem dedicar a la tercera edició del Concert per la Pau, que és una iniciativa que vam veure néixer des del programa i hem continuat també sempre de prop, i el proper dia 12 arribarà a la sala 1 Pau Casals de l'Auditori, on de fet va néixer. I és per això que ens acompanya l'Helena Mora i el Marc Busquets. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara ho dèiem, el primer va ser a l'Auditori, el 2022, clar, que és l'any que va esclatar la guerra d'Ucraïna. L'any passat vau reprendre la iniciativa al Liceu. Malauradament els motius no cal dir-los, i aquest any tampoc caldria dir-los, però és que en la nota de premsa que ens heu fet arribar heu comptat, em sembla que dèieu, fins a 130 conflictes.
1: Sí. No,
0: això és el que us ha dit, suposo, la conclusió. Ja ho vau anunciar l'any passat, de voler convertir aquest concert en una iniciativa recurrent, no?
1: Sí, és que és molt greu això que està passant i hem de fer alguna cosa. Jo em nego a quedar-me indiferent. I per això que des de la Fundació vam pensar que, bueno, que és un esforç per nosaltres, però que era necessari i que és molt més greu no fer res.
2: I Creu Roja, això que deies dels 130 conflictes, que diuen que és dels anys més bèl·lics de les darreres dècades, no? Llavors és necessari, jo sempre ho dic, que més enllà de recaptar, i que és el motiu principal, no?, en aquest cas, recaptar uns diners per les persones afectades en situació de guerra, el tema també és parar i reflexionar una mica, no? Perquè anem tan ràpids, ens acostumem tant als mitjans de comunicació, que ara jo no ho criticaré des d'aquí ni molt menys, no? Però sobretot amb imatges, no? Estàs sopant, estàs a casa, estàs cuinant, i hi ha unes imatges d'una deshumanització tremenda, i jo no sé si això ens anestesia una miqueta davant de les guerres, no?
1: Sí, també és dir que tothom podem fer alguna cosa. Sí, i que cada veu compta. I és això, és el motiu principal de fer això.
0: Perquè, de fet, el format, bueno, amb variacions, però la idea, de fons, és la mateixa, que és fer una convocatòria, no diré massiva, però sí molt gran, molt important, amb músics, d'orígens i característiques molt diversos. Ha estat sempre així, em sembla. Recordo sobretot aquell primer any, però també l'any passat al Liceu. I hi ha una component que vau estrenar l'any passat, que és aquesta figura de l'ambaixador.
2: Sí, sí.
0: No? No sé, comencem per aquí, si voleu, que ja que té un nom concret, l'ambaixadora d'aquest any, i després comentem la resta del repartiment.
2: L'any passat va ser el Jakub Josef Orlinski, que es va prestar molt generosament, que té una agenda molt complicada, però va venir, va cantar al Liceu, de manera voluntària, filantròpica, diguem, en plan, no hi va haver-hi un catxet. I aquest any és l'Adriana González, no?, que és una soprano de Guatemala, fabulosa, que ha fet moltes coses amb la Fundació i que ara està assajant les noces de Figaro al Liceu. Té una carrera esplèndida, vull dir, òpera a París, al Teatre Real, ara al Liceu, Salzburg, un èxit tremendo va tenir, i s'ha prestat com a ambaixadora. Llavors és aquesta figura, no?, una miqueta com el cap de cartell, no?, que fa com d'ambaixador d'aquesta causa, i és molt bonic perquè realment s'impliquen d'una altra manera. I, per exemple, a la roda de premsa d'aquest any va haver-hi el Jakub, no?, i ja d'alguna manera ja porten el pin, no?, de la Creu Roja, i és molt maco.
0: I, vaja, això, després parlarem del programa, això també té implicacions en el programa musical, és clar. Però no pot faltar en el concert un cor, una orquestra i altres solistes, no?
1: Sí, aquest any sí que és veritat que hem canviat una miqueta el sistema, i sí que tenim un nucli dur, per dir d'alguna manera, de l'orquestra Victoria de Los Ángeles i de la Coral Carmina, que això era un tema de...
2: organització.
1: Sí, pura. Sí.
0: Clar, perquè era una convocatòria oberta fins ara.
2: És molt bonic, va ser preciós, és superemocionant, però és ingent, veritablement.
1: Sí, la veritat és que així ha sigut molt més fàcil. I sí que és veritat que s'afegeixen músics, eh? I tenim el Cor per la Pau, que són cantaires que s'uneixen d'altres formacions, i també músics, eh? Que n'hi ha músics de l'OEC, del Teatre Liceu, de la Barenboim. O sigui, n'hi ha músics que s'afegeixen, però ja estem més tranquils, que ja tenim com un bloc que ja està confirmat, sí, sí, de fa temps.
0: I el cor el dirigirà el Daniel Mestre, l'orquestra, suposo que tots els números conjunts, el Pedro Pardo, és a dir, tots són noms molt vinculats a la Fundació. Presenteu-nos els solistes, també, vocals, i la violoncel·lista.
2: Bueno, la Mariona Camats, que és becada de la Fundació Pau Casals, que sempre amb la Fundació Pau Casals tenim una col·laboració molt, molt estreta, a més aquest any estan d'efemèride, que nosaltres també ho celebrarem més endavant, i els solistes hi ha l'Ofèlia Sala, que és una soprano molt vinculada a la Fundació Victoria de Los Ángeles des del principi, ja que gairebé tots els homenatges que es van fer quan va morir la Victoria els va fer ella el 2005, no? Que es va decidir que era com una mica com hereva d'aquest estil i aquesta manera de fer. Després l'Helena Resurresau, que és becada actual, bueno, va ser becada, però vull dir, està molt vinculada ara a la Fundació, molt present al Life Victoria, i el René Barbera, tenor, que està per tot el món, realment. Jo l'altre dia ho mirava i ara no me'n recordo on era, però no sé si era al Met o a l'Escala o no sé on, que està cantant, està per tot arreu, i l'Ashley Rich, que és un baríton anglès, molt, molt bo, molt elegant, i que s'uneixen per fer aquest Requiem, no? Que és el primer cop que fem un Requiem.

0: parlem del programa, doncs, si voleu, com dèiem, molt relacionat amb aquests solistes i vaja, la resta del repartiment que hem comentat, ho dic perquè la violoncel·lista no, vaja, no podia faltar al cant dels ocells, suposo, no sé si obrirà el concert.
1: Sí, sí,
0: obrirà. Per començar. L'Adriana ha de tenir un paper destacat, també.
2: L'Adriana Fèlix Soltat,
0: Exacte.
2: Que, bueno, és la manera de, també, doncs, d'ambaixadora, no?, d'obrir el concert. I després hi ha aquest rèquiem, el rèquiem de Mozart. De... Nosaltres sempre havíem sigut molt reticents a caure amb aquesta cosa del rèquiem, de l'amor, del record, però ja és que està la situació, no?, que penso que és diferent al 2022, no?, del cant a la pau, tot això, l'any passat també amb la resurrecció de Mahler, i aquest any, bueno, ho diem, bueno, fem un rèquiem, és una peça molt popular, també la gent la coneix, també és un atractiu, i a més és un moment, doncs, com deia abans, que a part de recaptar, doncs és un moment per reflexionar i també per recordar, doncs, tota la gent que ha mort en aquestes guerres, perquè és que és dia a dia.
3: Sí, és una manera de dir un prou col·lectiu.
4: És, fins a quin punt és difícil confeccionar, diguéssim, o idear aquest repertori, no? Perquè suposo que hi ha peces com el cant dels ocells que tots la tenim al cap, però, clar, podríeu escollir entre moltes, moltes obres i no sé...
3: No ha sigut difícil.
2: Bueno, sempre, potser el principal dilema és si caure com en l'esperança o en el rèquiem, no? Bueno, ho hem posat a baix, no?, que en alguns cartells i en el text que hi ha en el programa de mai, el de l'auditori, que posa un rèquiem de llum i foscor pel moment actual, no? Perquè és una mica així, no?, que hi ha dies, doncs, que ho veus més clar i dies que ho veieu menys clar, i perdoneu que rigui, perquè és que no sé, vull dir, de vegades, no? És com que tothom va fent la seva i que no...
3: Sí.
2: És això, no? Llavors, bueno, donar aquesta reflexió, però també un recolliment, no?
3: I és important acompanyar persones com la Creu Roja, no?, que fan aquesta tasca i necessiten... És que necessiten recolzament.
2: Sempre.
3: Perquè és que bueno, cada any és pitjor. Lamentablement. O sigui, tant de bo que un any no tinguessin que fer aquest concert.
2: I fins i tot permetem que et digui que de vegades es posen en dubte les tasques que fan aquestes institucions,
4: sí,
2: com
4: sí,
2: la
4: passa,
2: Creu Roja, saps? Que vull dir que no sent...
3: Són
2: quin els... pensament hi ha, no?
3: La Creu Roja són els únics que tenen permès per estar a tots els corredors humanitaris. És l'única institució que pot estar a tots d'una manera totalment imparcial. Llavors, no té tot el sentit del món fer aquest crit, fer aquesta crida a tothom, que tothom pot fer alguna cosa, que no es quedin indiferents, que cada seient buit és una veu de menys, és una veu que no compta.
0: I ja que parleu d'això, ara anava a preguntar per què altres rodes de premsa havíem pogut conèixer, crec que és el president de Creu Roja d'aquí,
3: sí,
0: no? que va explicar una mica el destí d'aquesta recaptació. No sé si heu fet un seguiment,
3: sí,
0: això és al marge de la música, però teniu un retorn de la recaptació de l'any passat, per exemple, on t'ha anat a parar?
3: És molt important que solament no és per les persones que estan en conflicte en els seus països, sinó que aquí, a Catalunya, arriben molta gent que necessiten
2: assistència,
3: menjar, anar a metges, roba... O sigui, i la Creu Roja està al costat de tota aquesta gent. I també és important saber que aquest problema es trasllada aquí, d'alguna manera.

0: Tornem a la música, parleu-nos una mica de com s'ha... És a dir, de quin calendari hi ha al darrere d'aquest concert. Ara no recordo quan el vau anunciar, però segur que quan comenceu, no sé si és al principi de la temporada, si és immediatament després de l'any anterior, que comenceu a buscar una data, suposo, una sala, i tota la logística, no?, que hi ha al darrere, tot i que aquest any sigui potser una mica més fàcil, per això que deia l'Helena, sí, dels conjunts fixos. No?
1: Sempre ens hi posem massa tard, ja sí? T'ho dic.
2: Sí.
1: Però, bueno, però sempre que... passa. Et poses, fas coses, no?, i de cop et trobes que s'ha d'organitzar.
2: I sí, això. I la nostra fundació el dia a dia es menja, perquè, bueno...
1: És actiu.
2: Sí, tenim molta activitat i, bueno, i això ho tenim molt present, però de veritat que volíem sortir abans, però no hem pogut sortir quan hem pogut.
0: Però, per exemple, no, ara no recordo si l'any passat va ser més o menys per les mateixes dates.
1: Sí, més o menys.
2: Més o menys l'any passat va ser al juny i van sortir, penso que dos mesos abans, sí. I penso que ha sigut gairebé...
1: El que passa que el comportament de venda ha sigut molt, molt diferent, perquè el primer any, no, des d'aquest trauma col·lectiu, no, de 2022, una guerra... a Europa, que encara segueix aquesta guerra, per cert, que també de vegades, com no sé, s'oblida quasi, no?
2: Sí, però ara no sé, sembla que la gent pensa que aquestes guerres estan molt lluny.
1: Clar,
2: i no és així.
1: En aquell moment jo recordo que el mateix ambient que hi havia a l'auditori era com de tenir-ho aquí sobre, no? I llavors hi havia... Com un sentiment d'urgència, d'emergència. Es va vendre en una setmana, de por. Es va vendre en una setmana tot l'auditori, que són 2.000 i escaig localitats. I després vam fer l'últim moviment de la novena de Beethoven i va haver-hi com una eclosió, una cosa entusiasta molt, molt brutal, perquè tampoc és un públic... Hi ha gent que és melòmana i que va al Liceu, va al Palau, va a l'auditori o altres temporades, però hi ha molta gent que no, i va ser molt espectacular. L'any passat també es va vendre, va costar més, però, ostres, aquest any ens trobem de que està costant molt de reaccionar.
0: Bé, per tant, cal fer la crida especialment per venir a l'auditori el 12 de maig a les 8 de la tarda, aquesta és la cita, i si no s'hi pot anar, suposo que hi ha fila zero,
2: com
0: és habitual en aquests casos, eh?
2: Sí, sí, n'hi ha la fila zero i n'hi ha mil maneres de col·laborar.
0: Fantàstic, doncs no sé si ens deixem alguna informació important. Jo crec que he fet un bon repàs i que, vaja, musicalment és molt atractiu, això no hi ha cap dubte. Gràcies per haver vingut a presentar-ho, Helena Mora i Marc Busquets. Fins una altra.
2: Gràcies.

0: Assaig general.
1: Doncs amb aquesta crida i aquest concert per la pau, al costat de la qual sempre hi som, acabem el programa d'avui. Uns instants per recordar algunes de les coses, o per anunciar algunes de les coses de les que parlarem demà, que, com és dijous, hi haurà secció de dansa amb Clàudia Brufau, que entrevistarà el bailaor flamenc José Maldonado. I serà dia també de cant coral, perquè ens centrarem en la setmana de cant coral de l'Hospitalet, i també rebrem Joana Uribe i Daniel Mestre per parlar del concert de primavera de l'Associació Macias Participant. Doncs tot això i altres informacions les repassarem demà amb altres protagonistes. Ara és el moment, doncs, de desitjar-vos un bon vespre i emplaçar-vos a demà l'equip habitual, Oriol Pinart, Olga Cardús, Albert Torrents i Marta Lanau. Que vagi molt bé.

0: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
1: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
0: Modernisme, artesania i espiritualitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
0: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
1: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
0: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
0: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Jo porto dintre meu, per fer-me companyia, la solitud només. La solitud immensa de l'estimar infinit que voldria ser terra, aire i sol, mar i estrella, perquè fossis meu, perquè jo fos teva. Rosa Leveroni. És el seu poema Jo porto dintre meu, un poema que pertany al recull Epigrames i cançons de l'any 1938. Nascuda a Barcelona l'any 1910, ella es definia com filla d'aquella encara feliç burgesia barcelonina. Crec que la meva poesia podria portar el títol general de lírica de cambra i que és per ser llegida a mitja veu. Leveroni va conreuar la poesia, també l'assaig i la crítica literària. També va ser bibliotecària. Va ser una de les figures més rellevants de l'anomenada generació perduda. Rosa Leveroni Valls va morir a Cadaqués a l'edat de 75 anys i en honor seu es va fundar al cap d'uns anys el premi que porta el seu nom, Premi de Poesia Catalana Rosa Leveroni. I de fons, doncs és música d'Eric Satie. És la seva gimnopédie número 3, és el lent i greu, en un arranjament per a orquestra que va fer Claude Debussy i que sentim en una versió de Sir Simon Rattle. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el següent trajecte, el segon trajecte, el farem ara amb música del compositor bohemi Antonín Dvořák. El fem amb aquest moviment lent del seu quintet número 2 per a piano, la major, l'opus 81 del compositor. Bé, la paraula dunka és una mena d'invenció del mateix compositor, de Dvořák, perquè el terme prové d'Ucraïna i significa lament. I en mans de Dvořák es converteix en un moviment relativament lent, d'accent eslau, intercalant-lo amb episodis més ràpids. Probablement, en el fons, el compositor volia o tenia la idea que les arrels populars no coneixen confins, no coneixen fronteres nacionals. Això que el compositor era d'aquells que deia que un artista ha de tenir la seva pàtria i en la qual ha de tenir la fermesa de la fe en la seva pàtria. I aquesta forma dunka de Dvořák, en aquest cas, aquest andante con moto, posseix una infinita flexibilitat, perquè més endavant el faria servir també pel seu trio per a piano. És a dir, és una meravellosa lliçó de les nombroses formes subtils de remodelar rítmicament una melodia de tal manera que cada cop reveli nous aspectes. I aquest n'és un exemple. Aquest meravellós quintet número 2 per a piano, el Dunka Andante con Moto.

Doncs d'aquesta manera s'acaba aquest meravellós moviment, el d'un cantante con moto, del quintet número 2 per a piano en la major, l'opus 81, del compositor Antoni Dvořák, que sentíem a la versió, el pianista era Andra Schiff, acompanyat del quartet Panocha.

I aquesta cançó forma part d'un petit cicle de cançons en alemany per a veu i piano escrites dins que del que seria l'estètica del primer romanticisme. Una de les peces més destacades d'aquest conjunt és la que porta per títol Cançó de Berta a la nit i que mostra molt bé el caràcter íntim i expressiu del compositor. Un músic que es movia entre dues tradicions, el naixement del romanticisme alemany i, per l'altra, l'herència clàssica del seu pare. I qui era el seu pare? Doncs el seu pare va ser un dels compositors més impressionants de la història de la música. Ell, el noi, es deia Franz Schaffer. I de cognom, doncs com el seu pare, Mozart. Franz Schaffer Mozart.

Doncs era música de Franz Xaver Mozart. Era una de les tres cançons alemanyes que conformen el seu opus 27. Aquesta és la que porta per títol La cançó de Berta a la nit. I que sentíem en la versió de Barbara Bonney, acompanyada al piano per Malcolm Martineau.

El primer bandoneó que em va regalar el meu pare, jo tenia 8 anys. El va portar embolicat en una caixa. I jo estava feliç perquè creia que eren els patins que havia demanat moltes vegades. Allò va ser un engany, perquè en lloc dels patins em vaig trobar amb un aparell que mai havia vist a la meva vida. El meu pare va agafar aquella cosa i me'l va posar entre els meus braços i em va dir: Àstor, aquest és l'instrument del tango. Vull que aprenguis a tocar-lo. La meva primera reacció va ser queixar-me. El tango era la música que escoltava gairebé totes les nits el meu pare quan tornava del treball i que no m'agradava. La primera música que vaig començar a tocar seriosament en el bandoneó va ser la de Johann Sebastian Bach, que vaig aprendre d'un pianista hongarès. Signat Astor Piazzolla. Tot i en tot, com sabeu, es va acabar dedicant a l'instrument i al repertori del tango. S'hi va posar tan a fons que va revolucionar aquest gènere. Aquesta música que estem sentint forma part d'un disc que el reconegut violinista Gidon Kremer li ha volgut dedicar amb ell i que porta per títol Homenatge a Piazzolla. Aquesta música és el seu Concierto para Quinteto.

0: Doncs estàvem sentint música d'Astor Piazzolla. Era una de les obres que conformen un disc d'homenatge al compositor de tango Astor Piazzolla que li ha volgut fer el reconegut violinista Gidon Kremer i que en total són 15 peces del compositor argentí. Aquesta és la que porta per títol Concierto para Quinteto.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: Aquesta cançó és del 1996. La música la va escriure en Benny Carter, la lletra Johnny Mercer. I la varen incloure en un àlbum que porta per títol Songbook.
2: A kiss from you.
0: Ara qui la interpreta, a la veu i al piano, és Shirley Horn. I l'acompanya al saxo el mateix compositor, Benny Carter.
2: Then any thrill.
0: El títol, Un petó teu.

Durant el segle XVI i XVII, la República Sereníssima, Venècia, va ser probablement la capital de la música i les arts. Doncs bé, un dels càrrecs més cobejats que tenia la ciutat, sabeu quin era? Doncs la de mestre de capella a la Basílica de Sant Marc. Uns quants candidats afortunats, escollits, es van anar succeint per donar vida a l'esplendor musical de la Basílica. Tots ells músics, compositors, de renom. I un d'ells va ser aquest compositor que estem sentint. I aquí farem la parada. Aquí a l'Illa dels Oblidats, per rescatar de l'oblit en aquest músic que va ser molt important a la seva època. Tant és així que va ocupar el càrrec de mestre de capella de la Basílica de Sant Marc. Però anem a pams. Com es deia? Qui va ser? Què va fer? I quina música va escriure? D'entrada dir-vos que es deia Giovanni Legrenzi. Giovanni Legrenzi havia nascut a Clusone, a prop de Bèrgam, l'any 1626. Va tenir una sòlida formació musical des de molt jove, perquè el seu pare, Giovanni Maria Legrenzi, va ser un reconegut violinista, i el jove Giovanni ja va estar envoltat des de la seva infantesa de música, de bona música. La seva educació inicial es va desenvolupar primer a casa amb el seu pare, després a Bèrgamo i després a Venècia, dues ciutats clau a la Itàlia barroca, on va estar exposat, a més, a la rica tradició musical del nord d'Itàlia. A Bèrgamo, el seu talent va ser ràpidament reconegut. Tant és així que aviat va ser nomenat organista a l'església de Santa Maria la Major, una posició que marcaria l'inici de la seva carrera professional. Durant aquesta estada en aquesta ciutat, Legrenzi va estar en contacte amb altres compositors rellevants de la seva època. I les seves obres van tenir un impacte significatiu en les primeres composicions d'ell. Fins al punt d'haver-hi un moment clau, que va ser la publicació de les seves primeres sonates. Aleshores tenia 24 anys. I aquesta publicació seria el punt de partida de les seves composicions, sinó que també demostrava la seva versatilitat i també contribuïa al desenvolupament i la consolidació de la sonata de chiesa i de la sonata de càmera, dos gèneres que seria el que ell publicaria. A partir d'aquí ja el trobem 3 anys més tard com a mestre de capella de l'Acadèmia de l'Esperit Sant de Ferrara. I va ser aquí on es va representar les seves primeres òperes. 9 anys més tard, abandona Ferrara per motius desconeguts i el trobem com a sotsmestre de la Capella Reial Francesa a París. Fins que l'any 71 fixa la seva residència a Venècia, on anirà ocupant al llarg dels anys diferents càrrecs. El trobem com a mestre de cor de l'Hospici dels Mendicati, també responsable dels oratoris de l'Església de Santa Maria de la Fava, sotsmestre de la Capella de la Basílica de Sant Marc, i l'any 85, amb 54 anys, aconsegueix el gran càrrec, el de mestre de capella de la Basílica de Sant Marc, un dels llocs més prestigiosos d'Europa en aquell moment. Perquè el maestro de capella, el mestre de capella, era el responsable de tota la música d'una institució molt important. Implicava compondre música per les cerimònies litúrgiques, dirigir cantants, instrumentistes, organitzar l'activitat musical de la Basílica, formar músics, mantenir un alt nivell artístic, i era especialment rellevant per diferents raons. Per un costat, el prestigi internacional. La Venècia del segle XVII era un centre musical de primer ordre, i la Basílica de Sant Marc era coneguda arreu d'Europa per la seva música espectacular. Ser-ne mestre de capella significava estar al cim de la carrera musical. I, a més, abans d'ell, el càrrec havia estat ocupat per grans compositors, com Claudio Monteverdi, i això donava al lloc un enorme pes artístic i, a més, simbòlic. El mestre de capella definia el gust musical de la ciutat i, en certa manera, d'Europa. I les innovacions que es feien a Sant Marc es difonien ràpidament. Per tant, la seva influència de Giovanni Legrenzi es va estendre no només en l'àmbit musical, sinó també en la formació d'altres músics, alguns dels quals van continuar el seu llegat, el seu estil, i també va treballar per la difusió de la seva música, que ajudaria a consolidar Venècia com un dels grans centres musicals d'Europa. Per tant, ser mestre de capella de la Basílica de Sant Marc no era només una feina, era una de les posicions musicals més influents en aquell moment dins la història de la música.

Doncs estàvem sentint música de Giovanni Legrenzi. Hem sentit la sinfonia de l'oratori en dues parts, l'entrada de la mort dels cors penitents. Després hem seguit amb la cantata barroca un fragment titulat Lumi potete piangere, una ària d'aquesta cantata, interpretada per Núria Rial i Filip Jaruski. Després també hem sentit un fragment del seu Dies Irae, Ingemisco, interpretat per l'ensemble Les Sorpreses. I també en aquest recorregut hem tingut l'oportunitat de sentir un fragment d'una de les seves sonates del seu recull de l'Opus 10, interpretada per l'ensemble barroc de Niça. I avui, com a souvenir, Àngels rere les reixes. Sí, té a veure, i tant que té a veure amb la parada d'avui. Mireu, us explicava abans, quan parlava de Giovanni Legrenzi, entre altres coses, que ell va ser també un dels mestres d'un dels hospicis que tenia la ciutat de Venècia, que era l'Hospici dei Mendicati. Això cap al 1670, aleshores tenia uns 45 anys. Venècia formava part d'un sistema molt particular en quant a l'ensenyament de música per a les noies. Els quatre grans ospedali eren institucions benèfiques que també eren centres musicals d'altíssim nivell. Hi havia el del Mendicati, la Pietà, el Curabili i l'Ospedaletto. I el que feien era buscar bons professors. Mireu, el de la Pietà hi va haver-hi, entre d'altres, Vivaldi i Francesco Gasparini. El Mendicati, ell, Legrenzi. Els Incurabili, Adolf Hasse. I l'Ospedaletto, entre d'altres, Nicola Porpora i Antonio Lotti. I bé, i això us ho explico, perquè la seva etapa també va ser important en aquests quatre auspicis. Perquè aleshores Venècia també portava nom de dona, perquè era l'únic lloc al món on orquestres femenines d'altíssim nivell eren formades i sovint dirigides per dones. I si voleu saber-ne més, us proposo d'escoltar un programa preciós que porta per títol Àngels rere les reixes. És un dels capítols d'un programa que porta per títol setmanal La Bona Música. Podeu trobar la plataforma iVox i aquí trobareu detalladament tots els professors, o molts dels professors, més ben dit, que varen formar part d'aquests quatre auspicis que va tenir la República Sereníssima. Us agradarà molt, us ho puc assegurar. Sí, perquè té lloc que ens agrada aquests que formem part d'aquest grup del Gran Tour, que és allò de docere e delectare, ensenya i deleita. Per cert, a fons, és la música amb la que comença aquest programa, Àngels rere les reixes. És música d'Antonio Vivaldi, interpretada per Pierre Fournier. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història, i tornem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'un artista única.
2: A veure, Conxita Badia, us sona?
0: Què?
2: No? No passa res, no passa res.
1: Any Conxita Badia a Catalunya Música.

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs, hola a tothom i benvinguts. Què tal? Com marxen els ànims? Benvinguts a un llenguatge universal de la humanitat, el de la música, que és imprescindible. I el Capità Rea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta d'avui apetitós, intens i equilibrat. Sí, com una mena de crema salada, suau i aromàtica, a mig camí entre un puré i una mousse. Vaja, com una brandada de bacallà. Què me'n dieu de la brandada de bacallà lleugera i sedosa i de bon untar? Així, fixa't. Sortirem de Sant Joan de Vilatorrada, anirem després cap a Vic, a Pinner, a la Gran Bretanya, a Cambridge, també allà, a Hedel, Noruega, d'allà saltarem a Lübeck i Leipzig, Alemanya, una mica més amunt, a Varsovia, després baixarem fins a Roma, de Roma doncs ens anirem cap al centre de Mallorca i a Cassà de la Selva. Cassà de la Selva, sí, tot això amb el que és la referència de l'hora dels adeus, amb una oient que s'ha jubilat, ha tingut molt bon gust perquè ha triat Sant Feliu de Guíxols, tot i que també s'hi està molt bé a Caldes de Malavella, només faltaria, i ens ha triat una peça. I aprofitem per dir que animeu-vos també a reservar-vos, ens agradarà saber una mica qui sou, quins són els vostres gustos musicals i, doncs això, amanir el programa no només en la línia editorial dels que el creem. Què, fem una mica de Sgrow?
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, pot la música ajudar les persones a afrontar situacions de dolor o crisi, tant a escala individual com col·lectiu? No sé si és el vostre cas, de quina manera, ens agradaria saber-ho. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Diego Monroy.
3: Bona nit.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, gràcies.
2: Avui amb una mica d'agenda.
4: Avui amb una mica d'agenda, exacte, perquè casa nostra està farcida d'activitats musicals, culturals, que van més enllà de Barcelona i Rodalies. Els que som de comarques ens agrada reivindicar que hi ha més vida,
2: sí,
4: més enllà de Barcelona.
2: Jo
4: no?
2: També, jo també.
4: Eh que sí? Per exemple, a Granollers.
2: Home, això són paraules majors, eh?
4: Cuidado, eh? Aquest diumenge hi ha un concert de clàssica per a un públic familiar i després un altre que es girarà entorn a aquesta tercera sinfonia de Beethoven, coneguda com a Heroica, que va marcar un abans i un després en la trajectòria del compositor. Tot plegat serà a l'auditori de la ciutat de Granollers. Però, a més, també, del 9 de maig, que és aquest dissabte, al 7 de juny, d'aquest mateix any, no? Per tant, ja, torna al Festival Espurnes Barroques. Són 15 concerts, 5 tallers, 3 àpats entre vinyes, tot d'accions socials reivindicatives per la Catalunya Central.
2: Molt bé.
4: Vols que et digui algun exemple d'activitat?
2: Sí, sí.
4: Mira, el Requiem de Mozart interpretat per l'Orquestra del Miracle, a Riner, 30 de maig. Has estat mai a Riner, al Miracle?
2: No.
4: Fes-ho, feu-ho.
2: Veus.
4: Perquè és el Solsonès una joia amb un retaule espectacular.
2: M'agrada saber-ho.
4: T'ho recomano molt fort. O també a Cervera aquest dissabte amb un concert espectacle al voltant de La vida és sueño de Calderón de la Barca.
2: Molt bé, doncs una mica de gent no està mai de més. I ara la misteriosa.
4: Correcte.
2: A veure quina cara et queda escoltant
4: a
2: això.
4: A veure.
2: Quin ritme. Doncs va, si ens voleu trucar al 93-048-53-21, s'atendrà l'Anna, i al 607-470-305 no us atendrem perquè és per deixar-hi o una nota de veu o bé un missatge tal com raja. També teniu el correu fixa't com sona@catmusica.cat. Això és...
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: I ara mateix som a Sant Joan de Vilatorrada. És el segon municipi amb més habitants de la comarca del Bages. Està a tocar de Manresa. Amb història industrial tèxtil ben important. Encara conserva 3 fàbriques històriques del territori. Aquesta és la població natal de Celeste Alias.

0: Bingo. We Kiss in a Shadow, petons a l'ombra del disc Let's Sing, dedicat al compositor nord-americà Oscar Hammerstein. Va viure entre el 1895 i 1960. I aquí amb Guillem Arnedo, Michael Cannon, Jaume Llombart, Jorge Rossi, DJ Foster i la cantant de jazz Celeste Alias. Celeste és també notícia com a directora artística d'aquest projecte que està sonant de fons, Veus Lliures, un col·lectiu de 15 dones cantants a la recerca de les possibilitats de la veu des de la improvisació. Tots són veus de dones. Ben harmonitzades, un grup resident del Museu de la Música de Barcelona i el primer cor femení d'improvisació lliure de tot l'estat. Celeste, benvinguda i enhorabona.
1: Ai, moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me.
0: Com s'explica la singularitat de Veus Lliures?
1: Doncs Veus Lliures, que totes som improvisadores. Bueno, ja estem molt connectades amb la veu des de fa molt de temps. Totes som cantants professionals, però hi ha com una recerca individual cap a explorar el terreny de la veu i totes les seves possibilitats. I llavors ja una mica vaig tenir aquesta idea una mica esbojarrada de jugar amb això i intentar que, sense paraules i només amb el so de les veus, doncs poguéssim crear textures i mons sonors que ens porten a unes altres realitats.
0: Amb quin objectiu?
1: És un plaer individual de cadascuna de nosaltres i també, bueno, connectem molt amb el llenguatge de la improvisació, perquè pensem també que és una porta cap a una expressió molt, molt sincera, la improvisació.
0: I preferentment veus blanques.
1: Sí, primer va ser com un... Vale, quedem unes quantes amigues cantants per jugar, va ser per la pandèmia, just quan acabava, que teníem tantes ganes de fer música, no? Que havíem tingut tants dies sense poder-ho fer. I al final s'ha convertit en un grup que ja fa més de 5 anys que estem explorant, investigant, i acabem de fer un disc.
0: Un disc enregistrat a l'església de Santa Eugènia d'Ardalat del segle XI?
1: Sí, a Avinyó. Sí, és una església. Ens vam col·locant en diferents llocs de l'església, també perquè nosaltres treballem amb el so acústic, no?, dels espais, i treballem sense microfonar normalment. I llavors doncs, aquesta església doncs, reunia molt totes les característiques que nosaltres necessitàvem per crear aquests universos sonors.
0: I on us podrem escoltar aviat, a part del disc?
1: Doncs ens podeu escoltar allà a la nit dels museus, el dia 16 de maig, que estarem allà a l'Auditori, al Museu de la Música. I llavors també estarem presentant el disc Relat el 27 de maig al Festival LEM a l'Església de la Virreina Gràcia, a Barcelona. És una experiència molt bonica, que us convido a tots a que vingueu.
0: I quin és el perfil d'aquestes 15 dones?
1: Doncs el perfil és aquest atreviment a no tenir por, a llançar-se a aquest impuls del so, aquest primer naixement que tenim d'aquestes ganes d'expressar-te amb la veu. I totes partim de llocs diferents. Vull dir, hi ha cantants de jazz, hi ha cantants de clàssica, algunes que venen més de la part més moderna, hi ha una també que és ballarina, però totes hi ha aquestes ganes i aquestes ganes d'explorar i no tenir por de tirar-se a la piscina i jugar.
0: Alguna pàgina on informar-se, on trobar-vos?
1: Sí, podeu anar al nostre Instagram, si voleu, de Veus Lliures, i també ja tenim molts vídeos de molts llocs on hem anat a actuar. Sí, podeu trobar bastanta informació de nosaltres, Veus Lliures.
0: Ens ho diu Celeste Alias, la cantant amb qui hem començat, amb aquest Petons a l'ombra, i no sé si voldries doncs, dir algun missatge a l'audiència de Catalunya Música i del Fixa't com sona.
1: M'agradaria molt que tothom que estima la seva veu, doncs que no tingui cap por per cantar i per crear sons a partir de les seves cordes vocals.
0: Celeste Alias, a tu i a totes per molts anys i molta sort en el repte.
1: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.

0: Veus lliures en l'inici d'aquest fixat d'avui dimecres i camí d'un quart de nou tenim una música misteriosa que potser us sona. Nou 3-0-48-53-21, si hi ha algú que ara mateix doncs, li ve bé de mirar d'endevinar-ho i així també conversem una mica, mentre fem...
1: Fixa't com sona, edició clàssics, notes i veus.
0: Des de Sant Joan de Vilatorrada ara anirem a Vic, amb tradició universitària, i la plaça Clariana, que és coneguda com la plaça de l'estudiant, amb una imatge icònica d'un estudiant del segle XIX, barret de copa, capa i espardenyes i un llibre a la mà. L'estudiant de Vic és també el nom d'una de les obres menors de Josep Maria de Sagarra. I el d'aquesta cançó de Francesc Alió, atenció amb la soprano Conxita Badia.

0: És l'estudiant de Vic, emblemàtica del cançoner popular segle XIX de Francesc Alió, un dels pioners de la música catalana al moviment de la Renaixença, que és el nom d'aquest disc d'antologia històrica, al piano Pere Vallribera i amb Conxita Badia, una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Va viure del 1897 al 1975. Potser algú dels oients la vau arribar a tractar, la vau conèixer, ens agradaria també saber-ho. El cas és que va ser musa de compositors com Granados, Falla i Robert Gerhard, i durant l'exili de Badia, aquesta cançó, l'estudiant de Vic, es va convertir en tot un símbol de la pàtria perduda. Catalunya Música aquesta setmana se suma a la commemoració de l'any Conxita Badia. Cada dia a les 11, dins l'espai, els concerts, amb Montse Aguilera, redescobrim el llegat de Conxita Badia. Demà dijous en concret, el concert inaugural del Festival Sona Pons 2025, celebrat a Sant Pere de Pons, a la Noguera. I la música misteriosa. Què us sembla? Hi ha el Pep de Vic que vol intentar endevinar-la. Pep, benvingut.
1: Hola, bona tarda.
0: A més, calla, que estem fent un maig. És que ara som a Vic.
1: Clar.
0: Estem
1: esteu parlant de Vic i he pensat, home, doncs, som-hi.
0: I tant que sí.
1: Aviam si l'endevino.
0: Quedes gaire lluny de la plaça de l'estudiant de Vic?
1: Estic veient la plaça Major i queda al darrere, la plaça de l'estudiant.
0: Està molt
1: bé. És una de les places més boniques de Vic. Triangular, amb edificis modernistes, el museu de Balmes. És un racó magnífic. Al costat del temple romà. Ho tenim tot allà.
0: Molt bé, molt bé.
1: I l'escultura de l'estudiant, que com has comentat.
0: Molt bé. Doncs va, Pep, tenim ganes de saber si endevines aquesta peça. Es diu?
1: Glòria d'Antonio Vivaldi.
0: Molt bé. Totalment, amb una força tremenda. Que l'escoltarem en el recorregut. No sé si vols enviar algun missatge a l'audiència.
1: Bé, que Vivaldi és garantia de qualitat. Això és... Tot el que tocava, doncs, em feia bon ús. Sí, sí.
0: Així és, i passen els anys i manté la força del seu moment.
1: Si no heu estat mai a Venècia, us ho recomano, perquè Venècia és Vivaldi, Vivaldi és Venècia. Fantàstic.
0: Magnífic. Pep, gràcies d'estar entre nosaltres i enhorabona. I ara reserva't per dedicar-la o cedir-li la dedicatòria a alguna persona del teu entorn o senzillament per esmentar-ho a través del programa.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé, gràcies.
1: Una abraçada.
0: Igualment. Felicitem també el Carles Xuriguera, que ens ha escrit... Home, Carles, ara lligo el caps. L'actor, el Carles també diu que avui l'ha trobat assequible. Doncs us felicitem a tots i el premi, això, és una dedicatòria. La podeu fer vosaltres mateixos a qui ens digueu i sempre doncs, no deixa de ser una nota simpàtica en un temps de molta tensió que hi hagi algú que et dedica una cançó a la ràdio perquè ha pensat en tu i és una peça doncs, que pot fer il·lusió d'escoltar els oients. No? I la mostra és el que estem vivint aquí al programa, una ruta general tastant músiques ben diferents. I com dius que es diu?
2: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Diego, però potser els hi hauríem de posar la segona misteriosa, no?, per anar escalfant motors, a veure. Aquesta no serà tan fàcil, m'assembla, eh? Si algú ho sap, doncs ja sabeu, el 93-048-53-21. Saludem els que esteu en ruta, tota la gent que aprofiteu per relaxar-vos a la vostra manera a través de la ràdio d'una emissora com Catalunya Música i d'aquest programa que ara marxa de Catalunya, solca l'oceà Atlàntic i enfila cap a Pinner, potser es diu Pinner. Potser sí, Pinner. És a prop de Londres, plató de diverses escenes del Harry Potter. A Pinner hi ha famílies que doncs, vivien en cases de protecció oficial, els fills de les quals anaven a l'escola pública de Pinner, Pinner Wood Junior School. I de qui diríeu que és el cas? D'aquest artista.

I com és que agrada tant Your Song, delicatessa primorosa sorgida de la cuina de la mare d'Elton John, autor d'aquesta música, lletra de l'amic i company Bernie Taupin, escrita amb 17 anys, amb només 20 minuts, tot esmorzant, i tot plegat, tal com raja, sense pretensions, avui doncs és un monument. Elton John fa més de 3 dècades que es manté sobri i ho reivindica sempre que pot. Cada 29 de juliol fa una celebració, rememora el dia d'entrar al centre de rehabilitació el 1990. Col·lecciona ulleres de sol. Quantes en diríeu que en té? Doncs mira, cap a un quart de milió, fixa't. Escolta'm, qui s'ho quedarà tot això quan se'n vagi, no? Durant algun museu? Museu de les ulleres d'Elton John. Pels interessats en la seva vida cinematogràfica, per exemple, Rocketman, èxit de cartellera. Aquí estem fent, fixa't com sona, camí de 2/4 amb una misteriosa. I avui ens ho fem venir bé perquè aquest dia 6 és el Dia Internacional de l'Acordió. Li deien el piano dels pobres i substituïa una orquestra sencera en festes populars. Patentat a Viena l'any 1829 per Cyril Demian, és relativament modern comparat amb el violí o la flauta, tot i que té un antecessor, el sheng, un instrument de vent xinès de fa més de 4.000 anys. Mira si anaven avançats aquells, no? El sheng, tocaven el sheng. Doncs així, aquí estem, a Pioneer, al Gran Londres. I ara marxarem a Cambridge, amb una de les universitats angleses més importants. Curiositat, el 1953, Francis Crick i James Watson van entrar al pub de Eagle cridant que havien descobert el secret de la vida, ni més ni menys que l'estructura de l'ADN. El que havia de ser aquell moment, no? Adonar-te perquè, esclar, fins aquell moment, doncs què? Una mica allò, feies volar coloms. Però veient aquell codi, amb tota aquella informació, saber què és allà? Bé, una placa ho recorda i una cervesa Eagles Dana. De Cambridge és el Trinity Church Choir, dedicat a la Trinitat Cristiana, com el cor de la Trinity Church Wall Street de Nova York, que és el que ara escoltem.

0: El gloriós Kyrie de la petita missa de l'orgue de Joseph Haydn, 1771, amb l'orquestra barroca Ravel i el Trinity Church Choir de Nova York, inspirada en l'ordre dels germans hospitalaris, els Joans de Déu d'Eisenstadt. Que Haydn era un home religiós es pot veure en les seves partitures amb les inicials SDG, Soli Deo Gloria, només a Déu Glòria.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Doncs això, ens agrada compartir música de molts tipus i també doncs això, fer una mica d'intercanvi amb els oients a través d'aquest gaming. Una música misteriosa, de moment, que té relació, com dèiem, en aquesta jornada. I de Cambridge fins a Hedel anirem a un poble fascinant de Noruega, conegut per allotjar la Stadkirke, l'església de fusta més gran i espectacular del país. Segons la llegenda, es veu que va ser construïda per un troll, després que 5 pagesos locals fessin un pacte amb ell. El troll constituiria l'església en només 3 dies i, a canvi, els pagesos li havien de donar el sol i la lluna, o bé el cor d'un d'ells. I, finalment, un dels homes va esbrinar el nom del troll, Finn, i gràcies a això van salvar veïns i església. Allò, si no n'és vero, eh? A Hedel, sud de Noruega, hi va néixer el 1946 l'harmonicista Sigmund Groven. Fixa't com

0: I acaba dalt, acaba dalt, ho deixa dalt. Jean de Floret, tema principal de la banda sonora de la pel·lícula del mateix nom, 1986, de Claude Berry, i amb Sigmund Groben, 1946, un dels millors harmonistes del món. Toqueu l'harmònica? Quin instrument més pràctic, de dur. I, doncs clar, és que, com tot, requereix la seva destresa. La música des de Jean-Claude Petit, que va fer una adaptació de l'òpera La força del destino, de Verdi, i en una època on l'harmònica es veia com una joguina només, això per al blues i el folk. Simon Groben, en canvi, va lluitar per portar-la a les sales de concerts clàssics i avui ja és un dels primers harmonistes del món a fer un recital de clàssica al prestigiós Carnegie Hall de Nova York. Aquí estem, a 2:15 de nou, amb una quietud d'aquestes tardes de primavera, pel maig cada dia un raig. Això sempre s'acaba dient, doncs no ho diguis tant. No, però és aquelles frases que vulguis que no, arrelen, eh? I també n'hi ha una altra del maig, que ara no me ve, però que també es diu molt. El maig marceja. Ah, no, és el març que marceja. El maig marceja, no. Març marceja. Va, que diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I avui amb un acordeó misteriós, a veure si el coneixeu. Us porta potser alguna festa major? L'acordeó? L'acordeó sí que ha de ser més carregós de portar, de traginar. L'acordeó, però amb aquella estètica, no? Aquella imatge de ronçar. De desplegar i arronsar. Va, anem, que de Noruega ens esperen a Alemanya, a la ciutat hanseàtica de Lübeck, la de 7 campanars, 7 agulles de les 5 esglésies principals, estil gòtic de Maó, variant nascuda aquí per falta de pedrera. Lübeck és bressol 1965 del trompetista Matthias Holz.

0: per anar ben mudat del disc de Matthias Hoffs en directe des del Japó, el Rondo, tercer moviment del concert per trompeta en mi major de Johann Nepomuk Hummel, 1803, del virtuós Anton Weidinger, inventor de la trompeta de claus, gràcies a la qual les escales cromàtiques completes van ser possibles, amb melodies enginyoses i jovials com aquesta. L'intèrpret Matthias Hoffs va ser consultat del per què de la trompeta i la resposta, tal com raja, perquè brilla molt. Amb 18 anys es veu que ja formava part de la Filarmònica d'Hamburg. La trompeta també és un altre instrument distingit. Si haguéssiu de triar allò que diu, va, vinga, et posen tota mena de pastilles d'instruments i te l'aprens i doncs pots tocar una bona estona, quina triaríeu? La de l'acordió. L'acordió, es veu que hi ha un petit poble a Itàlia, Castelfidardo, on es fabriquen els millors acordions del món des de fa més d'un segle. I així, mentre van passant els minuts, gairebé tres quarts.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots els oients que ens vulgueu seguir, ara des de Lübeck, a prop d'Hamburg, però marxem cap a l'est d'Alemanya, perquè ens esperen a Leipzig, on va començar la caiguda del mur de Berlín, amb les trobades pacífiques de persones contràries al règim comunista per orar per la pau. Es convertirien en protestes massives d'històric desenllaç. Leipzig ha acollit compositors colossals com el gran Johann Sebastian Bach, que hi va viure, treballar i morir. I a Leipzig també, Wagner, que hi va néixer el 1813. Fixa't com sona.

0: Quanta confitura concentrada en aquest Wesendonck Lieder, un dels Wesendonck Lieder, obra íntima, sensual i fascinant de Richard Wagner, poemes musicats de Mathilde Wesendonck, la dona d'un ric comerciant de sedes i mecenes de Wagner. Junts van viure un idili platònic prohibit. Les cançons, o aquestes cançons, en són el testimoni musical. Wagner, per cert, no era bon estudiant, es refugiava en la música i els bars. I curiositat, va néixer el 1913, va morir un 13 de febrer, va estar 13 anys a l'exili i va compondre 13 òperes. I algú dirà, però qui cantava aquí? O bé ja dirà, home, esclar, era Jonas Kaufmann. Efectivament, amb l'orquestra alemanya de Berlín, Jonas Kaufmann, el disc Paradisum, són exactament cançons sagrades i serenes, no? Seret Sacred Songs. Doncs així, s'està molt bé a aquesta hora. Per cert, què fa el número 13 quan ningú el mira? Intenta fer-se passar pel 14.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Aquí estem, 93-048-53-21, 607-470-305 per qualsevol aportació. Ens agrada també saber si algú reserva el que és l'hora dels adeus, la música per tancar el programa. El fixa't com sona@catmusica.cat és el correu. I una música misteriosa avui per celebrar, commemorar el Dia Internacional de l'Acordió. Una pista. Aquesta és una peça que no és l'original. La va fer, doncs, la va versionar una artista francesa que, doncs, va viure més de 90 anys i té un passat dur pel que representa, doncs, de la seva generació, la Segona Guerra Mundial, relació amb la resistència francesa, i és un tema que fa molt també per França pel fet de tenir aquest instrument, l'acordió, com molt arrelat en la seva cultura. I de Leipzig, Saxònia, on estàvem, anirem cap a la capital de Polònia. Ens esperen a Varsòvia, on s'hi troba el cor de Chopin, literalment. Es veu que el compositor va morir, el van enterrar a París, al cementiri de Père Lachaise, 1849, però en les últimes voluntats va demanar que el seu cor tornés al país. No, no, vull el cor que vagi cap allà. I així va ser, protegit a l'interior d'una columna a l'església de la Santa Creu, hi ha el cor de Chopin. Però no escoltarem Chopin, sinó un compatriota seu, nascut fa 35 anys a Varsòvia, és el contratenor, atenció a aquesta veu, Jakub Józef Orliński.

0: Què me'n dieu amb aquesta veu brillant i flexible del jove contratenor Jakub Josef Orlinski al tema Prasineska, la filadora, una peça estimada i popular del cançoner polonès de Stanislaw Mołniesko, considerat el pare de l'òpera nacional polonesa, autor de Halka, però més venerat per aquestes cançons petites, domèstiques. Jakub Josef Orlinski és aclamat internacionalment. La seva gran passió és el breakdance. Cadascú tenim les nostres coses. És en Jakub. En Jakub, doncs, s'esbrava una mica amb el break, fent el break. El break és aquell que gires gairebé sobre l'esquena. Vas fent unes tombarelles allà, escolta'm, amb un geni. I diu que el breakdance l'ajuda a desconnectar i a mantenir-se en bona forma física. Partidari de treure elitisme a la clàssica, ha arribat a interpretar òperes amb pantalons curts i bambes. I diu que això, doncs, l'apropa al públic més jove. Com ho veieu tot plegat, eh? Això és ben bé que el món és complet, eh? I és ben bé que sovint em ve a la ment aquella cita de la trinca. Guaita, què fan ara?
1: Catalunya Música.
2: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
4: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: I què tal? Des d'on ens esteu escoltant? Des d'on ens seguiu? Quan ens heu descobert? Estem tot just en el programa 55è, és a dir que vàrem engegar el dia 2 de febrer, la Candelera va coincidir així, i aquesta és la idea, sobre tres potes, una la música, l'altra la geografia i l'altra la participació, doncs passar de les 8 a 2 quarts de 10 en bona companyia, i ara precisament deixant Varsòvia per anar cap al Mediterrani. Ens anem primer a Roma, on en l'antiguitat les dones romanes de l'alta societat es veu que feien servir excrements de cocodril importat d'Egipte com a producte de bellesa per aclarir i rejuvenir la pell. Ja m'imagino que es devia posar de moda i no es devia dir que quedava molt per sota que eren excrements de cocodril. Segur que devien trobar una manera de dir «Oh, és rae, no? Ah, sí, guaita que bé!» Es posaven «És rae» i notaven molta millora. És ben bé que el món és sorprenent, si ho penses bé. Buscaven empalidir el rostre. Així, doncs, tot això era símbol de riquesa. Això, doncs, ho sap molt bé la doctora Bou, dermatòloga, que aquí durant temps no quedava bé anar bru, no quedava bé anar ben moreno, quedava bé anar ben blanc. Doncs, símbol de riquesa i poder en aquell temps, també, a Roma, va néixer el 1960, atenció al ritme que impregna el director d'orquestra Rinaldo Alessandrini aquesta peça.

0: Amb el concert italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini, Glòria a Déu a dalt del cel, Antonio Vivaldi. Una peça adreçada a les noies de l'orfenat on treballava a Venècia. Tocaven i cantaven darrere d'unes reixes per no ser vistes. Una composició que durant anys va acumular pols fins als anys 30 del segle XX en què es va redescobrir el que són les coses. Rinaldo Alessandrini és un dels directors que als anys 90 va revolucionar la música de Vivaldi. Vivaldi se solia tocar d'una manera lenta i feixuga i Alessandrini va dir no anem pas bé, això és italià. Ha de tenir sang, ha de tenir velocitat, ha de tenir vibració.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Camí de les 9 a la sintonia de Catalunya Música, fent xino-xano a Roma. Quina preciositat, eh? De Roma marxarem ara cap a Montpellier. Montpellier, que té la Facultat de Medicina en actiu més antiga del món. Data del 1220 i hi van estudiar personatges il·lustres com el profeta Nostradamus del segle XVI. Ara bé, es diu que el van expulsar perquè es va saber que era apotecari, una professió prohibida a l'època. No? Aquelles coses que el temps acaba doncs, posicionant de tal manera que jutja, no? Com deia sa mare, José María García, el tiempo, ese juez que siempre da y quita razones. Em sembla que feia amb aquell to. En aquests casos m'agradaria saber imitar bé la veu. Set segles més tard, el 1927, a Montpellier, hi va néixer, i aquí ve la cançó, diguem, misteriosa 2, Juliette Gréco.

Que bé que sona l'acordió i més en aquest dia internacional amb l'acordeonista. Una versió de Juliet Gréco, tema que va consolidar Edith Piaf amb lletra de Michel Aimé, que li va oferir. Es veu que Michel Aimé va ser soldat que abans de marxar al front durant la Segona Guerra Mundial li va presentar la peça i Edith Piaf se'n va enamorar. I tracta d'una noia treballadora del Saló de Ball que s'enamora de l'acordeonista. I és això, somia amb casar-s'hi, però ell marxa a la guerra i mai més no torna. Només li queden les melodies que tocava amb l'acordió. Juliet Gréco és un referent de la chanson francesa. Amb 16 anys, durant la Segona Guerra Mundial, la van empresonar per les relacions de la seva família amb la resistència francesa. Vídua d'un marit, separada de dos més i amb un gran amor impossible, el trompetista Miles Davis, casat i addicte a les drogues, amb qui van viure un idili amb data de caducitat, Gréco va morir amb 93 anys. I ara és probable que algú digui, home, i no podíeu haver posat Edith Piaf la peça? Doncs sí.

Grandíssima Edith Piaf i l'acordionista. Aquí a Montpeller estem i veig que ens marca cap al Pla de Mallorca. Ens anem al centre de l'illa, que abasta municipis centrals amb rica herència arqueològica que evidencia la presència humana des d'època antiga, en poblacions, per exemple, com Algaida, Petra, Porreres, Vilafranca de Bonany o Lloret de Vistalegre, entre d'altres. Des d'aquí una salutació. D'aquí, de Lloret de Vistalegre, n'és Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume.

0: Com te n'has anat, segon disc de la cantant, guitarrista i compositora Maria Jaume? Voltes i voltes de 2022, barreja de folk acústic amb pinzellades de pop independent. Parla de buit, de la pèrdua i la perplexitat que deixa algú que marxa. Maria Jaume, 27 anys, es va donar a conèixer guanyant el concurs Sona Nou el 2019 i és una representativa claríssima de noves sonoritats i tradició.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I ara passarem per Cassà de la Selva, la capital del suro i d'important tradició musical. Un dels seus fills il·lustres és el contrabaixista i compositor Manel Fortià. Fixa't com sona.

Uns aplaudiments d'aquest Don't Forget This Life Is For You amb la Sant Andreu, Jazz Band i Joan Chamorro. No oblidis, aquesta vida és per tu. Amb Andrea i Carla Motis, Elia Bastida i Manel Fortià, un creatiu contrabaixista de sentit melòdic i precisió rítmica i un dels més singulars i originals de la nova generació. Diumenge serà l'Auditori de Barcelona. A les 5 donarà el tret de sortida a la tercera edició de la Marató de Jazz amb el seu projecte L'Ibèrica, les arrels musicals de la península amb pinzellades de jazz i flamenc, i amb Alba Careta, trompeta i veu, Pere Martínez, veu, Max Villavecchia, piano, i Oriol Roca, bateria. Són 5 hores de jazz ininterromput i gratuït. I d'aquí una estona, ara som exactament aquí a Cassà de la Selva, i d'aquí una estona anirem a Caldes de Malavella. Però abans fem una parada a Barcelona, perquè tinc ganes de tornar a agrair la companyia que ens va brindar Begoña Alberdi venint el dia de Sant Jordi en la missió especial que van fer a Catalunya Música. I una de les peces del seu disc Matter és aquesta versió de l'Ave Maria. Fixa't com sona.

0: del compositor italià Luigi Giuseppe Fortunato Luzzi, més conegut com a Luigi Luzzi. L'Ave Maria interpretat per Begoña Alberdi al seu disc de 2011, Mater, amb tot versions d'Ave Maries. I el que us dèiem, de Barcelona ara saltarem per tancar avui a Caldes de Malavella, perquè arriba l'hora dels adeus amb la Maria Àngels, fidel a la clàssica i a Catalunya Música.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Ens agrada tancar el programa amb un oient i en aquest cas saludar la Maria Àngels. Benvinguda i moltes gràcies.
2: Hola, què tal? Gràcies, moltes gràcies.
0: I ara no sé si estàs a Caldes de Malavella o a Sant Feliu de Guíxols.
2: No, no, ara ja he vist des de fa mig any a Sant Feliu. Val. Aquí sí està una mica millor.
0: Clar,
2: la temperatura és més temperada aquí,
0: clar,
2: eh?
0: Clar.
2: És més suau, sí, sí, sí.
0: El que passa és que has viscut molts anys a Caldes i et sents d'allà, segurament, encara, no?
2: Sí, jo sóc de la selva i nascuda a Arbúcies, i veïna de Breda i de Caldes. A Caldes hi vaig viure 40 anys i sí, molt vinculada a Caldes i tant.
0: Molt bé, i aquest canvi de residència ha vingut per la jubilació?
2: Exacte, per la jubilació, sí. És un propòsit que em vaig fer de jubilació i mira, i l'he pogut dur a terme i doncs aquí estem i molt contenta.
0: I com que tens bon gust, has triat Sant Feliu de Guíxols.
2: Exacte, sí, sí. Bueno, és que em va fer molta gràcia perquè, bueno, jo no... Mira, perdona, però jo no et coneixia, com a locutor, que és una mica una vergonya,
0: no,
2: perquè et vaig descobrir primer dia, et vaig descobrir... És que jo sóc addicte a la ràdio, i no sé, jo no et coneixia. I resulta que el primer dia del vostre programa, que ara ho dèieu el dia de la Candelera, doncs, després d'escoltar el Gran Tour, just vau entrar vosaltres, no? I em va fer molta gràcia que et saludés, que truqués tanta gent coneguda i que fes recordatori, que havies tingut ja un altre Fixa't com sona, que havies portat el suplement. I jo entre mi vaig dir, valga'm Déu, com és possible que jo tants anys d'escoltar la ràdio, però bueno, esclar, les circumstàncies a vegades laborals i familiars, doncs, fa que hi ha determinats programes que no els puguis escoltar o que no els, bueno, que no els coneguis, no? Sí, això.
0: Clar, clar, doncs mira, m'agrada molt de saber-ho, perquè evidentment hi ha molta gent que escolta uns determinats programes i no té per què estar al corrent de tot el que es fa en tantes emissores, no?
2: Sí.
0: I el teu cas és que ets fidel a Catalunya Música, no? I això és el que ara ens interessa. D'on et ve aquesta afició?
2: Sí, mira, jo és que, esclar, la ràdio des de petita, esclar, que teníem els anys 60 i 70 a les cases, la ràdio.
0: Sí, sí.
2: I a casa meva escoltàvem molt la ràdio, esclar, evidentment les ràdios que hi havia a l'època. Després vaig passar amb la democràcia, doncs, a Ràdio 3 i Ràdio Clàssica de Ràdio Nacional, fantàstica.
0: Sí, sí.
2: I després, potser Catalunya Música molt més cap aquí, però esclar, ja... fent recordatori potser ja fa uns 20 o 25 anys, perquè me'n recordo que vaig començar amb els concerts de l'OBC dels diumenges,
0: sí, sí.
2: Oi? En Joan Vives.
0: Sí.
2: I després també, a partir d'aquí, doncs, havia escoltat els programes de... que m'encantava, Roger Alier i el Marcel Gorgori.
0: Sí, sí.
2: Després també el Jaume Radigales amb l'òpera,
0: sí.
2: Tot i que, esclar, una òpera, tot és, quan ets una simple aficionada i no ets professional, tot una òpera en ràdio costa molt, no? però, i a mica en mica, i després, doncs, bueno, m'encanta el cinema, també conec el Violí Vermell, i, bueno, el Gran Tour, per suposat, no?, amb la Victòria Palma, perquè és això, no?, aquesta veu tan càlida, bueno, com tu, no?, que teniu una veu molt càlida, sou molt afables i comuniqueu molt bé, i ens enganxem, sí, sí. I ara el Fixa't com sona, i em va fer molta gràcia el primer dia, i a més que hi va haver-hi un missatge de veu de... Ai, perdó, que potser m'estic enrotllant,
0: no,
2: hi havia un missatge de veu d'un ex-col·lega teu de Caldes de Malavella, d'en Mateu Siurana, que et va felicitar, i llarga vida al programa, i dic, mira, és que el món és petit al final, no?
0: Oh, i tant.
2: Perquè en Mateu també el conec, jo vull dir que, mira, dic, ostres, és tot... Bé, no sé, és
0: però,
2: així.
0: I no ho hem dit tot, perquè, Maria Àngels, tu has nascut un 13 de febrer, el dia de la ràdio.
2: Ah, sí, sí, sí, sí, això vull dir, té un significat. Jo, si hagués dels mitjans de comunicació, si hagués de triar, n'hagués de triar un, triaria la ràdio, és imprescindible per mi. Però des de sempre, és que quan m'aixeco ja poso la ràdio. Mm-hmm. És clar que també necessites estones de silenci, no? Però, bueno, és per mi. Ara, m'ha fet molta gràcia la Victòria Palma, que avui ha acabat el seu programa dient, no sé com s'ho ha fet anar, però ha dit aquesta expressió d'ensenya i d'electe, no? I dic, mira, això és el que fa la ràdio, vull dir, no? Com la música, no? Ensenya, per una banda, perquè aprens moltíssim, però també t'ho passes molt bé, és és una font d'entreteniment, de gaudi, de no sé, de formació, informació, tot, no? La ràdio ho té tot. I per mi, bueno, és que no ho sé, és una cosa, és una passió que tinc des de sempre, eh? Soc fan, vull dir, soc addicta.
0: M'agrada molt, sí, perquè sí. Sintonitzo totalment amb el que dius i m'agrada perquè fa pensar que la nostra funció, la nostra feina, té un sentit escoltant-te de tu, no? Té un sentit pensant en els oients.
2: Sí,
0: i
2: sí,
0: jo
2: sí.
0: No sé si demanar-te si ara que tindràs més temps amb el jubileu et dedicaràs a estudiar una mica de música, no ho sé.
2: Jo crec que jo m'encanta la música, no, però no tinc cap formació musical, malauradament, i m'ha passat pel cap, però és que em sembla que jo seria negada per això, eh? I no ho sé, sí. Però vaja, tots són reptes, eh? Vull dir que, com que sóc una persona inquieta, doncs, per què no, eh? Vull dir, no ho descarto, però vaja, no ho sé pas. No crec que pugui, no ho sé.
0: Qui sap, molt
2: en
0: bé.
2: En fi, és un plantejament que em puc fer, no? Sí, sí.
0: Maria Àngels, uh-huh. M'agradarà molt tancar el programa amb la Victòria dels Àngels, que t'emociona molt, i has triat doncs, la sí. cinquena de les Baquianes brasileres, que és sí. aquella que ens agrada sí. tant, i tu mateixa sí. presenta-la i així acabarem el programa.
2: Doncs, a veure, a mi aquesta és una peça que és curteta, que és de cantada i que va amb violoncel i tocada per violoncels, que a mi és l'instrument que més m'agrada, i és d'un autor brasiler que es diu Heitor Villa-Lobos, que ja, bueno, la majoria de gent que escoltem clàssica coneixem. I potser és la peça d'aquestes Baquianes que va fer d'aquesta obra, doncs, bueno, la més coneguda, no? I en la versió de la Victòria dels Àngels, per mi és la millor. I no sé, a mi m'emociona perquè la vaig descobrir, doncs, això, en una entrevista que li van fer justament a l'Ernest Lluch, en una entrevista de ràdio fa molts anys, però no puc recordar ni quan ni en quina emissora. I ell va dir que li agradava molt i per mi a mi em va impactar, i des de sempre quan algú diu proposa o què proposaries, doncs aquesta peça m'encanta. I a més ja no només per ella mateixa, que és molt bonica, sinó també pels dos personatges que l'uneixen en aquest cas, no? La Victòria dels Àngels, perquè, no sé, és una veu meravellosa, no? I a més amb una vida familiar també una mica difícil, i també per la tràgica vida, la tràgica mort de l'Ernest Lluch, no? Que són dos... La trajectòria vital d'aquests dos personatges. I aquesta peça, doncs, no ho sé, per mi ho té tot. Parlant molt.
0: De la Maria Àngels.
2: Deia que està nerviosa.
0: Però molt bé, transmets passió, que això s'agraeix.
2: Això sí.
0: De la Maria Àngels a la Victòria dels Àngels, i fins demà, perquè demà, exclusivament, ja que no hi vam ser dilluns, us esperem a partir de les 8. Maria Àngels, per molts anys i moltes gràcies.
2: Igualment, el vostre programa i llarga vida a vosaltres i a Catalunya Música. Gràcies.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Neix el Sarrià Jazz i Blues Village. Del 15 al 17 de maig, el Teatre de Sarrià acull l'energia de la música d'arrel afroamericana.
2: Amb el Lluís Coloma Trio, Waxy Boogie, Balta Bordoy and the Bad Boys i The Suitcase Brothers. A més, gaudeix del talent de The Higgs i David Giorcelli amb Elvira Cuesta.
1: Entrades a teatredesarrià.cat.
2: Teatre de Sarrià, on el jazz i el blues prenen vida.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
5: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
6: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. La banda que ha encet avui la sessió és un trio de format poc habitual. Saxo, piano i bateria. Són els Mammal Hands, una banda que des del 2012 treballa a la ciutat britànica de Norwich. Els grups repetitius de la seva música, emmarcada en el postminimalisme, han situat els Mammal Hands a l'elit de les bandes nord-europees contemporànies. Aquest tema és del seu nou àlbum, Circadia. Benvinguts.

Són els britànics Mahmat Hans, és a dir, el saxofonista Jordan Smart, el pianista Nick Smart i el bateria Rob Turner. I aquesta proposta minimalista que la banda acaba de publicar, el retrat discogràfic Circadia.

A Threat in the Dark és un altre dels títols cinemàtics dels temes de la banda Mammal Hands, amb aquesta música que parteix d'un motiu melòdic relativament simple i que s'obre textures complexes mantenint, això sí, aquesta precisió rítmica de rellotge.

Ilios i la banda Mammal Hands. El postminimalisme del jazz d'aquest trio de Norwich s'aproxima estèticament al d'altres formacions britàniques actuals, com ara el Portico Quartet londinenc.

minimalisme, jazz meditatiu del Portico Quartet, formació londinenca del percussionista i teclista Duncan Bellamy i del saxofonista Jack Willey, amb el Hank que hi toca Kate Vine, donant a la banda la tímbrica característica dels seus patrons rítmics.

el Portico Quartet, aquesta banda londinenca que fon el jazz i el minimalisme a les seves propostes i que a més ha incorporat una tímbrica poc freqüent i que marca molt el so de la banda, la d'aquest instrument de percussió, el hang. El tema que sentíem, Beyond Dialogue, és de l'àlbum Art in the Age of Automation. El jazz i el minimalisme també es troben en la música d'aquesta altra banda de Manchester, Go Go Penguin.

el trio de Manchester Go Go Penguin, una banda activa des del 2012 que co-lideren el pianista Chris Illingworth i el baixista Nick Black i que acaba de publicar el treball Call to the Void, aquesta crida del buit. El tema que sentíem és el central de l'àlbum.

to Drown in You. Aquest tema és d'un dels primers àlbums de la banda Go Go Penguin, del treball V2O, que marcava la línia estètica que han seguit des d'aleshores, posant de costat el minimalisme, el jazz i la inspiració rítmica de l'electrònica. Per marxar, una col·laboració dels Go Go Penguin i el vocalista i guitarrista Daudi Matsiko. L'àlbum el van publicar el 2025, és Necessary Fictions, i aquest tema Forgive the Damages. Tornem demà. Bona nit.

0: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfrute molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfrute moltíssim. Però si em dius tens que tocar el bombo en tosca, pues també disfrute. Dona igual lo que toques.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

Tot seguit us convidem a sentir la quarta simfonia opus 60 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Acabem de sentir la quarta sinfonia opus 60 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abado.
1: Catalunya Música.

Música del rus Alexander Scriabin per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a piano número 7, Missa Blanca, opus 64, una obra de l'any 1913 que ens ofereix el pianista Robert Taub.

0: És la sonata per a piano número 7, Missa Blanca, opus 64, d'Alexander Scriabin, que hem sentit interpretada pel pianista Robert Taub.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb la suite número 1 del ballet La Ventafocs, opus 107, de Sergei Prokofiev. L'intèrpret serà l'Orquestra de París, dirigida per Semyon Bishkov.

0: Hem sentit la suite número 1 del ballet La Ventafocs, opus 107 de Sergei Prokofiev, tal com l'interpretava l'Orquestra de París dirigida per Semyon Bychkov.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Richard Strauss podrem sentir a continuació el concert per a oboè i petita orquestra en re major en la versió de Simon Fuchs oboè i l'orquestra de la Tonhalle de Zurich dirigeix David Zinman.

0: Simon Fuchs, oboè, i l'orquestra de la Tonhalle de Zúrich, sota la direcció de David Zinman, ens oferien el concert per a oboè i petita orquestra en re major de Richard Strauss.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya.

Continuarem amb la primera part de l'oratori Colpa, Pentimento e Grazia, d'Alessandro Scarlatti. Els intèrprets seran la soprano Maria Espada, la mezzosoprano Lola Casariego i el contratenor Martín Oro, amb l'orquestra barroca de Sevilla dirigida per Eduardo López Banzo.